0: Podcast-y.
1: Push me, and then just touch me.

aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: fals i vola tan alt que al final del dia va ser la missió el que el va matar. La vista del món a l'altura no li pot treure a ningú. Si demà s'acaba la teva vida, qui dirà el mateix de tu?
1: I no saps què fer amb la teva vida. Potser...
2: Ràdio Cardedeu. Són les 9. Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9. Us parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes, integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys, i consta també d'una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
4: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
3: Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst avui que el Consell de Ministres aprovi, a més, un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat també un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, però sí que hi ha circulació amb retencions a l'A2 a Cornellà, la B23 a Sant Feliu, a la B10, la B20 i la C58 a Barcelona, a la C32 a Sant Boi i finalment a la C17 a Mollet. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització a Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia, volíem dir, R1 de Rodalies. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí al Mena, al Segrià. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, obrint per vacances.

0: amable, que diria Rodrigo Cuevas. Això és September dels Earth, Wind & Fire. Ens transporta directament cap als anys 70 i bé, és una icona ja de la música de tots els temps, però especialment de la Rhythm & Blues. No ho diem nosaltres, només ho diu la revista Rolling Stones, que la va numerar amb el número 65. Jo encara trobo que està massa baix. El número 65 en el que és la seva llista. Ja sabeu que la revista Rolling Stones, bueno, és tot un... Això era el 2021. Jo no sé si era pujat o baixat la cançó perquè es va movent la llista, però era la llista de les 500 millors cançons de tots els temps. Estava en el número 65. La veritat que va ser un èxit directe quan va sortir l'any 78, publicada per ARC Columbia Records, doncs discogràfiques de peça també. Earth, Wind & Fire treia aquest senzill September, que després ha estat reversionat, samplejat, en fi, regravat. Se n'ha fet de tot amb aquest tema, que ja és emblemàtic, tan emblemàtic, que forma part de, a veure si ho dic bé, de la llista o el registre, per entendre'ns, de gravacions que guarden com a document històric a la Biblioteca Nacional del Congrés dels Estats Units. Tenen això un registre, doncs, també de gravacions, d'àudio, de vídeo, suposem també, no?, a la Biblioteca del Congrés, que consideren que són culturalment o històricament o estèticament, diuen, també importants, i en forma part des de l'any 2018 aquest September de Earth, Wind & Fire. Si tot això no fos motiu suficient, clar, la data sí que justifica, el calendari justifica que comencem amb aquest tema avui. És 1 de setembre. Atenció, volem dedicar avui el programa a tots i totes les mestres, tots els docents que avui s'incorporen a la feina, que en sou moltíssims, que teniu un curs llarguíssim per davant i que esperem que hagueu descansat molt, perquè us venen corbes, eh? Ja sabeu allò que diuen, doncs això, de que el curs, o el millor o el pitjor, tot just acaba de començar. I a nivell particular, deixa'm que dediqui especialment també aquest programa d'avui a la Núria, la meva neboda, que a part de ser mestra, per tant també li toca, avui és el seu aniversari fa anys. No sé en quina situació enganxem avui a l'Enric Rubio de Cardedeu. Enric, bon dia.
1: Bon dia, doncs treballant.
0: Mira, nosaltres, clar, ja hem començat fa temps, eh? Per tu, sí, que sigui 1 de setembre, sí. Com que no t'emociona massa, t'és igual...
1: No, a mi m'encanta, eh? Sí. La veritat. Haig de dir que crec que tots nosaltres som uns privilegiats per les feines que fem, que no tothom té la mateixa sort, no?, malauradament, però crec que la nostra feina, doncs, sempre s'esperen ganes, inici de temporada, sempre pots, els programes que fas més fixos, doncs, te'ls pots fer més teus i fer alguns canvis, etcètera, no?, però sempre hi ha il·lusió.
0: Sí, bueno, començament de temporada, ara ho has dit, eh? També per molta programació, no?, que un cop s'acaba la d'estiu, doncs, ja has d'anar, no tens ni temps de descansar.
1: Exacte,
0: has d'anar pensant en canviar-te, sí. No?, canviar la veu i posar veu ja de tardor.
1: Exacte, correcte, eh? Amb fulles allà baixats. Sí. Jo vull compaginar programes de fet d'estiu amb programes ja d'inici de temporada.
0: Així és, esquizofrènia total, eh?
1: Absolutament,
0: sí. Molt bé. Vinga, que preguntem per als que són afortunats i no han d'empalmar una estació amb l'altra, no? Preguntem avui si creieu que el setembre és un mes bo per fer vacances.
1: Doncs sí, i és que, Núria, segons les dades de l'Observatori Nacional de Turisme Visor...
0: Dades per tot ja, eh? A veure què em diràs.
1: Hi ha dades per tot. Saps quants catalans i catalanes fan vacances al setembre?
0: No.
1: Un 17% agafa vacances aquest mes que tot just avui comencem.
0: És bastant.
1: Sí. I dit d'una altra manera, un de cada 6 catalans estava frisant perquè arribés aquest 31 d'agost. De fet, els coneixereu quan sortiu al carrer, perquè no aniran amb presses com molts que avui comencen i molt possiblement portaran un somriure d'orella a orella. I és que, Núria, de fet, no només trobaran una importada baixada de preus els que agafen avui vacances, sinó que també trobaran platges buides, aparcaments lliures a les destinacions turístiques i gairebé un inexistent turisme de borratxera, que sobretot això, molt important per poder gaudir. De fet, cada cop són més les persones, no?, que es cullen al setembre, com ara dèiem, per fer el seu merescut treballat i lluitat, deixa'm dir-ho així, descans laboral. Tant és així que només en aquests últims 5 anys, el percentatge de gent que ha escollit aquest mes ha estat d'un 5% superior al de fa 5 anys. Imagina, que no és poca cosa.
0: Déu-n'hi-do, sí. Les xifres confirmen la percepció que tenim, no? Sí, molt bé.
1: Un 5% en 5 anys és moltíssim pel que fa a nivell històric. De fet, pel que fa a l'ocupació de cara a muntanya, aquest setembre s'espera que sigui sobre un 40% aproximadament, mentre que la platja es creu que arribarà a un 75%. I si mirem el perfil de gent, com és lògic, baixa el turisme familiar, no?, perquè comencen les escoles, però creix el sènior, així com un augment de les reserves d'última hora. Així que, Núria, ja ho veus, tenim un mes per endavant on serà molta la gent que gaudirà de sol a sol. Això sí, pel que fa a preferència, com tu bé recalcaves, vosaltres, oients oients i oients, creieu que el setembre és un bon mes per fer vacances o en preferiu algun altre? De fet, us volem escoltar com cada matí. Envieu àudios al WhatsApp del programa, que trobareu a Instagram, o envieu-nos també missatges de text explicant el que preferiu. Jo no sé, Núria, què prefereixes tu. Enguany prefereixes el setembre, no?
0: He de preferir el setembre. I li estic veient les oportunitats, de veritat t'ho dic.
1: Sí,
0: sí, sí, li estic veient les oportunitats. Sí.
1: Seguríssim.
0: Sí, està bé canviar, està bé provar coses noves. Això sí que és
1: veuràs,
0: important, no?
1: Si
0: no
1: t'agradarà, però vigila perquè enganxa, això de ser fer vacances al setembre.
0: Ostres, això no li diguis al meu jefe, que si no m'encolomarà cada estiu aquí pringant. Ja veurem què passa.
1: Ja veuràs, ja veuràs.
0: Vinga, doncs, missatges de WhatsApp. Però tens el WhatsApp a mà, Enric? Ara t'estic demanant una cosa que...
1: Sí,
0: sí que bé.
1: No, dic que m'estàs demanant una cosa que...
0: Ah, que bo.
1: Doncs mira, podria dir que sí, però no, no el tinc aquí a mà. Després el recalquem i el diem per antena un parell i tres de cop si cal.
0: Disculpa, perquè sempre faig el mateix, el demano i jo no el tinc a mà. I...
1: Aquestes són les gràcies al directe,
0: sí,
1: Núria.
0: Bueno, gràcia,
1: si no, seria avorrit.
0: Una gràcia total. És que la gent ens ho diu. Diuen, escolta, i si ho volem fer per WhatsApp, repetiu-lo. La gent es dropa. El que digues tot.
1: Per això fa vacances al setembre.
0: Aquí està. Doncs vinga, Enric, deixem-ho així. Jo, mentre t'estic parlant, estic revisant WhatsApps, perquè en el WhatsApp tinc el WhatsApp del programa.
1: Sí,
0: l'acabarem
1: sí,
0: trobant.
1: Sí. Jo estic igual,
0: estem
1: exacte,
0: igual,
1: que ho trobarem, seguríssim.
0: Vinga, després ho recordem. Moltes gràcies, Enric. Tornem a connectar a les 10.
1: Vinga, salut.
0: Gràcies,
1: fins ara.
0: Gràcies, adéu, adéu. Per cert, mira, una curiositat més que ara acabo de trobar respecte a aquesta cançó, September, és una tonteria molt gran, però m'ha fet com a molta gràcia. Sembla que el vocalista, el Maurice White, era qui cantava la cançó, però després l'Ali Willis va escriure la cançó, no? I el Maurice li deia a l'Ali, escolta, què vol dir això de... Va dir ja, no? Aquesta tornadeta que... Això que estem escoltant, per exemple, no? Què significa? Ves quina tonteria. I l'altre li va dir, bueno, i a qui li importa? Queda bé per la cançó, no? Doncs ja està. I aquell ho va agafar com una revelació del món mundial, va dir, ostres, ara entenc com es composen les lletres de les cançons. Doncs vinga, en tot cas va resultar una cançó, doncs això, molt fàcil de cantar i suposo que aquesta va ser part, només una part de l'èxit, perquè la veritat que musicalment aquest tema ho té tot. Vinga, va, arrenquem amb aquesta energia positiva que ens dona setembre també, arrenquem l'Obert per vacances d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Començarem parlant sobre els bombers i la tasca que fan i estan fent durant aquest estiu, però concretament amb una de les seccions dels bombers, que són els especialistes operadors de control. Passen per moments laboralment difícils i ens volem solidaritzar amb ells i donar-los altaveu. Serà la primera entrevista de la jornada. Després, dins l'espai de recomanacions de lectura, el territori lectura, que ens aporten des d'Ona la Torre, avui ens proposen llibres de cuina. No sabem bé si manuals per aprendre a cuinar o llibres que ens parlen de la cuina, no?, com una experiència més enllà dels fogons. Sortirem de dubtes d'aquí una estoneta. Anirem cap a Obesa, Terres Lleidatanes, perquè allà ens volen convocar a una cursa molt tradicional, una cursa que porta moltíssimes edicions i que ja és tota una institució a Obesa. És la cursa de la Cordera. Coneixerem avui sí una botiga, una empresa, més que una botiga, una fàbrica de roba de bany d'altíssima qualitat. La tenim ben a prop d'aquí de Tarragona. I no marxarem massa lluny perquè a Torredembarra ens convidaran a visitar les festes o visitar la població amb motiu de les festes de Santa Rosalia que se celebren aquests dies. I encara tancarem amb un apunt de jardineria. Avui ja per tancar l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla sabrem... Bé, saps allò quan tornes a casa de les vacances que obres la porta amb por i dius ai, com em trobaré les plantes? Sortirem de dubtes. A veure com ens hem trobat les plantes al tornar de vacances i sobretot com les hem de preparar, doncs això, de cara a la nova estació. Tot això... I el que doni de sí, aquestes dues horetes a l'Obert per vacances d'avui dimarts.
2: Obert per vacances.

0: Incombustibles durant tot l'estiu als companys de Girona FM. Pau Villafanya, bon dia. Hola, Pau, et tenim per aquí?
1: Sí, hola.
0: Pau, bon dia, bon dia. Deia jo que sou Incombustibles, ja és setembre i escolta, com si fos el primer dia, esteu aquí, al peu del canó.
1: Bueno, fem el que podem. Ens agradaria tenir vacances també, però no és possible.
0: Ara, d'aquí no res, no, Pau? Sí.
1: No, ja estan fetes.
0: Doncs res, no en parlem. Nadal està aquí a tocar. Vinga, va, comencem la ronda informativa. Us expliquem que han detectat 16 taxis pirata que operaven sense autorització durant el mes d'agost a Girona.
1: Es tracta d'una campanya que han fet en taxis i vehicles de transport amb conductor per tal de detectar incidències. La policia assegura que la majoria de casos s'han detectat a la zona de l'aeroport de Girona, on es feien serveis amb vehicles particulars o de lloguer, a canvi de quantitats de diners molt elevades per fer el transport. La campanya s'ha fet amb la col·laboració d'altres cossos de policia local d'arreu de la demarcació i en total s'han fet 66 inspeccions i s'han detectat 94 infraccions. A més, han immobilitzat 6 vehicles.
0: I marxem cap a la Vall de Núria. Més que recomanable de visitar, però avui us en parlem en clau energètica. La Vall de Núria genera més de 900.000 quilowatts d'energia geotèrmica, això el primer semestre de 2026.
1: És el primer balanç semestral que es té des que es va completar la instal·lació de geotèrmia, una dada que, segons Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, permet consolidar l'aposta per les energies renovables i la preservació d'un espai amb un alt valor ambiental i un gran atractiu turístic. La consellera de Territori, Sílvia Panic, ha subratllat la importància d'adaptar les estacions de muntanya al canvi climàtic i fer-les viables tot l'any, i ha recordat que aquesta és la primera que està oberta els 365 dies i, per tant, un model a seguir.
2: I hem de dir que, justament, aquí on estem, a Núria, és la primera estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb aquest projecte Pirineus 365 que està oberta tots els dies de l'any. Per tant, aquí hem assolit aquest objectiu de transformar un espai limitat en un espai que ofereix natura, que ofereix esport, en fi, que ofereix activitats tot el dia de l'any.
1: D'altra banda, el cremallera ha tingut un 7,9% més de passatgers de gener a juliol respecte al mateix període de l'any passat.
0: I seguim explicant-vos que Girona finalitza les obres de reforç de la plaça de Catalunya.
1: El projecte ha servit per enfortir l'estructura que aguanta la plaça, que està a sobre del riu Unyà, per tal que sigui estable i segura mentre es decideix els usos que tindrà en un futur. De fet, el consistori ja havia anunciat la intenció de pacificar-la i s'està treballant en l'aplicació de mesures per aconseguir reduir el volum de vehicles que hi circulen per tal que els vianants guanyin espai. De les 340 vigues que hi ha sota la plaça, el projecte ha permès actuar en 104 que estaven en mal estat.
0: Moltíssimes gràcies, Pau. Connectem ja de cara a demà. Una abraçada.
1: Perfecte. Fins demà.
0: Fins demà. Pau Villafanya des de Girona i ara saltem de Girona, com és habitual, cap a Rubí. L'actualitat barcelonina es la porta Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que l'alliberament de peatges compleix 5 anys amb menys sinistralitat, però amb una AP7 amb una mala salut de ferro, això entrecomillat, no?
3: Sí, escasses hores abans de l'1 de setembre de 2021, les barreres dels peatges de la AP7, la P2, la C32 al Maresme i la C33 es van aixecar per no tornar-se a baixar més. 5 anys després, la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària ha caigut, però no ha estat el cas de la AP7, que ha concentrat la mobilitat i que, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, té una mala salut de ferro, com bé has dit.
4: Ens ha ajudat a reduir la sinistralitat, el balanç seria aquest. Ens ha ajudat a concentrar molta mobilitat en vies que no són perilloses, que són més segures, perquè evites xocs frontals, bàsicament, a excepció del que ha passat aquest cap de setmana, no? Però és evident que té problemes. Jo vaig dir en alguna ocasió, té una mala salut de ferro, no? La P7 ens ajuda per algunes coses, però concentra molts problemes i que anem solucionant. Per abordar aquesta via també hem descobert, i això també forma part del balanç, que has d'abordar tres paràmetres, que són la infraestructura, els vehicles i els conductors. Per això el nostre pla d'acció s'estructura en aquests tres elements.
3: L'autopista ha registrat un augment d'incidències amb camions implicats i, a més, les que involucren conductors en països de fora de la Unió Europea s'han duplicat des del 2019. La P7 ha patit un 40% més d'avaries en els 7 primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, un percentatge que puja al 60% en el conjunt de les vies principals del país. Amb tot, la P7, els ferits greus s'han duplicat, mentre que les víctimes mortals han crescut un 33%, fins a 12, 7 de les quals motoristes. El motiu és l'augment del trànsit a la via, que arriba a puntes de 150.000 vehicles al dia en algunes localitzacions, 25.000 dels quals pesants, uns nivells clarament superiors al període en què l'autopista era de pagament.
0: I canviant de tema totalment, la CGT convoca 6 dies de vaga al mes de manera indefinida a Ubisoft Mobile Barcelona per l'eliminació del teletreball.
3: La coordinadora sindical del videojoc de la CGT ha convocat 3 dies de vagues cada 2 setmanes de manera indefinida a partir de setembre a Ubisoft Mobile Barcelona, com bé has dit, davant de la intenció de l'empresa de tornar a la presencialitat total. La primera jornada de les aturades és avui i seguiran els dies 2, 3, 16, 17 i 18 d'aquest setembre. El sindicat també ha convocat una primera manifestació avui a 2:15 davant de les oficines d'Ubisoft Mobile a la plaça Ernest Lluch i Martín. La direcció va anunciar al gener l'eliminació del teletreball per a tota la plantilla, amb efectes a partir de l'octubre d'aquest mateix any, tot i que ha ajornat l'aplicació de la mesura uns mesos.
0: I la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, que supera els 500 patinets elèctrics requisats. Això és un 47,6% més que en tot l'any passat.
3: Sí, s'han requisat en total 502 patinets elèctrics des de que va començar l'any. Els motius principals pels quals s'han requisat són la manipulació de la velocitat i l'incompliment de les normes obligatòries de circulació. L'Ajuntament ressalta que l'augment de les actuacions coincideix amb la intensificació dels dispositius policials i dels controls sobre els vehicles de mobilitat personal a diferents punts de la ciutat. L'última actuació va ser divendres passat en el marc del pla Campai Bastió. Aquest pla està actiu de forma simultània amb el dispositiu Nimbus, centrat específicament en el control de patinets elèctrics.
0: Parlant de patinets elèctrics, on tanquem la connexió amb Terres Barcelonines des de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies, Mariona.
3: Gràcies, Núria.
0: Cap a Terres Lleidatanes, Judit Castellà, des de UAU Lleida. Bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem parlant de la collita de la poma Golden a Ponent, que s'avança gairebé una setmana a causa de les altes temperatures. Això ja ens ha passat amb el préssic, ens ha passat amb la pera. Ara li tocava la poma. Quines són les previsions, Judit?
5: Doncs mira, segons les previsions d'Afrucat, es colliran unes 97.120 tones de Golden i similars, un 2% més que l'any passat i un 19% més respecte als darrers 5 anys. En aquest sentit, el president d'Assaja Catalunya, Pere Roquem, ha explicat que la calor també ha obligat els productors a aplicar tractaments de protecció sobre la pell dels fruits.
6: És una campanya de que ve marcada per les altes temperatures, que a més això de cara a lo que és la producció de poma Golden, nosaltres hem tingut que fer tractaments de protecció, o sigui, bronzejat igual que les persones perquè estiguin protegides, donat que és una pell molt fina i això a vegades pot ocasionar que hi hagi fruites que estiguin tacades del sol i per això es fa aquest tipus de tractaments.
5: Roquer adverteix que la campanya comercial estarà condicionada pel volum de poma disponible a escala europea i per una temporada especialment llarga. Segons apunta, encara hi ha explotacions que estan comercialitzant poma Golden de la campanya del 2025, de manera que la temporada arriba a superar els 12 mesos.
0: I en clau judicial, us expliquem que el jutjat mercantil de Lleida perdona un deute de 131.816 euros a un matrimoni lleidatà que es va veure greument afectat per la crisi de la Covid-19. L'home era propietari d'un restaurant i la dona d'una botiga i van acabar tancant i van quedar en situació d'insolvència.
5: Així és, a finals del 2019 l'home va invertir uns 60.000 euros per obrir un nou local, però només uns mesos després va haver de tancar a causa de les restriccions de la pandèmia. De la mateixa manera, la seva dona havia començat amb una botiga en línia i a finals del 2019 havia obert un establiment físic després d'invertir-hi 20.000 euros. En aquest sentit, la situació familiar es va complicar perquè també s'havien de fer càrrec d'una hipoteca i dos fills i en alguns moments van arribar a pagar 4.000 euros al mes per fer front a les obligacions. Amb tot, el jutjat de la secció de mercantil de Lleida ha acordat exonerar-los i ha homologat un pla de continuació. A partir d'ara, hauran de pagar 50 euros mensuals durant 3 anys als creditors, però podran conservar el seu habitatge habitual.
0: I acabem amb música, amb cultura, amb música feta a Lleida i per Lleida, a Joan Pons, el petit de Calaril, que tancarà aquest divendres el festival Zona Pons amb un concert gratuït a l'Esplanada del Castell.
5: L'esdeveniment arriba a la seva última cita amb una de les veus més singulars de l'escena musical catalana contemporània. El petit de Calaril torna als escenaris amb Eril, Eril, Eril, un disc que arriba després d'un període de silenci creatiu i que manté l'esperit inquiet, misteriós i radicalment personal que ha definit la trajectòria del projecte liderat per Joan Pons. L'artista de Guissona ha construït un univers sonor que es mou entre la tendresa i l'estranyesa i una manera molt particular d'entendre la música popular. El concert tindrà lloc a les 10 de la nit a l'esplanada del Castell amb la canònica mil·lenària de Sant Pere com a rerefons.
0: Ens l'estimem molt també per aquí a Tarragona, el Joan Pons. Moltíssimes gràcies, doncs, Judit. Una abraçada.
5: A tu, bon dia.
0: Bon dia. Tanquem ara sí la ronda habitual d'informatius amb la Marina Pérez Got i amb tema tarragoní. Marina, bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Què ens expliques?
7: Doncs mira, que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'ICAC, com és conegut aquí a Tarragona, es traslladarà, diuen, a la Tabacalera durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.100 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la plaça d'en Rovellat, al cor de la Part Alta. El govern català destina 6,3 milions d'euros per dur a terme les obres de rehabilitació d'aquesta part de l'antiga fàbrica de tabacs, un projecte més que ha d'anar a la Tabacalera. Veurem si aquest és així o no.
0: Perquè això és la idea, eh? L'antiga fàbrica de tabacs, la Tabacalera, és un edifici enorme, ple de magatzems, però molt malmès, s'ha de reformar. Llavors, bé, presenta un espai fantàstic per portar-hi equipaments i, no, i entitats, però alhora doncs, s'ha d'invertir per posar-lo a punt. Sembla que l'ICAC, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que també és tota una institució aquí a Tarragona, bé, de fet a tota Catalunya, podria anar allà. I parlem de teatre.
7: Doncs sí, perquè ahir es va donar el tret de sortida al Festival Internacional de Teatre de Tarragona i durant 4 dies diferents espais de la ciutat i municipis del voltant es convertiran en escenaris, espais a l'aire lliure i espais tancats, Núria.
0: Estem parlant del FIT, però ja us en parlarem demà en una entrevista.
7: Exactament, exactament.
0: Molt bé, Marina, moltes gràcies.
7: Que vagi molt bé.
0: Amb aquest apunt de notícies també tarragonines, tanquem la ronda d'actualitat i entrem en la primera entrevista de la jornada.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Avui la primera entrevista vol posar el focus en una figura que és clau però sovint poc coneguda dins dels serveis d'emergència. Són els anomenats TEOC, els tècnics especialistes operadors de control de bombers. Pep Sunyer, dona'ns en més detalls, sisplau.
1: Doncs sí, mira, són els professionals que treballen a les sales de coordinació, els que reben i gestionen les comunicacions d'emergència, com per exemple les de l'aiguat, el greu aiguat de la setmana passada. Fan, de fet, el seguiment dels incidents i també coordinen els recursos que han d'intervenir. De fet, actualment aquest col·lectiu viu un moment d'incertesa arran dels processos d'estabilització de l'ocupació pública i de canvis en l'estructura de bombers. Hi ha professionals que temen a perdre la feina, fins i tot, o veure modificada la seva situació laboral a partir dels pròxims mesos. Per entendre què està passant, quants professionals també hi estan afectats i com pot evolucionar aquesta situació, avui parlem, com deies, Núria, aquí a l'Obert per Vacances, amb Gerard Domènech Badia. Ell és tècnic especialista operador de control de bombers, per tant, TEOC. Què tal? Molt bon dia, Gerard, benvingut.
2: Bon dia, Pep, gràcies.
1: I gràcies per venir, especialment perquè són dies complicats, la setmana passada amb els aiguats, vull dir que són dies de molta feina, no? L'agost generalment és un mes, no només l'agost,
2: Sí, hem tingut un estiu bastant complicat, amb molta feina, i aquesta última setmana, bueno, com veu dit, dilluns van tenir aquests aiguats, que van agafar una mica per sorpresa, perquè no s'esperava la dimensió. De fet, la sala tampoc estava sobredimensionada adequadament, i bé, ahir mateix, fins a la tarda, encara vam estar atenent serveis 3 o 4 dies després, de vidres trencats, d'arbres caiguts, de gent que tenia problemes amb baixos inundats, i així, sí.
1: Explica'ns què és exactament un TEOC, com tu, i quin paper té dins d'això, d'aquest dispositiu de bombers de la Generalitat. Què feu?
2: Bé, els TEOC som el nexe d'unió entre la ciutadania, el cos de bombers i la resta d'agències. Nosaltres, quan una persona, un ciutadà, truca al 112 i és un servei de bombers, ens passa la trucada a nosaltres. Llavors, nosaltres el que fem és gestionar tota l'emergència. Ens quedem amb aquesta persona al telèfon, li donem els consells de seguretat que calgui, per exemple, si hi ha un foc d'habitatge, que surti, que es confini, depenent de la situació. Si estigués atrapada en un cotxe, en un aiguat, també li donaríem les indicacions, no?, corresponents, i si convé ens quedem amb ella fins que arriben els recursos de bombers. Això en un cas òptim que puguem permetre'ns el temps d'estar amb ella, doncs, aquests 10-15 minuts al telèfon. Llavors, un cop hem parat amb l'alerta, activem els recursos de bombers i els guiem fins a l'emergència, dimensionem, segons digui el cap de guàrdia, els recursos, i parlem amb la resta d'agències, parlem amb els Mossos, amb el SEM, amb Protecció Civil, Salvament Marítim, qui sigui, policies locals, guàrdies urbanes, per gestionar i tenir més informació i fer el seguiment del servei.
1: Una feina important, per tant, perquè pot determinar, no?, el condicional del que ve després, no?, que és l'atenció a les persones que pateixen l'emergència, no?
2: Sí, efectivament. Si no som capaços de fer les trucades pertinents o de gestionar la informació, doncs perquè estem saturats o perquè no... Clar, cada trucada té un temps, i si tenim simultaneïtat de serveis, doncs sempre és més complicat. No podem rebre tota la informació. És diferent saber que s'està cremant una cuina a que s'està cremant tot un pis, o si és només un contenidor o són 5 i els arbres al voltant, o ben bé què està passant. Moltes vegades no tenim tota la informació, i si no podem fer el resto de trucades, parlar amb les agències, doncs a vegades hi ha informació que fins que no arriben els bombers a lloc no podem saber.
1: Quantes persones treballeu ara actualment com a TEOC? I entenc que són les dues sales de coordinació d'emergències que hi ha a Catalunya, una aquí i l'altra a Barcelona, no?
2: Bé, no, de fet som 7 sales de control.
1: Set.
2: O sigui, som 6 regions d'emergències. Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre ho portem una sola sala de control, aquí al 112 de Reus. Llavors tenim sala de control Lleida, Metropolitanes Nord i Sud, CES Catalunya Central i Girona. I a més hi ha la sala central, o sigui, en total 7 sales, i som 170-171 operadors, més o menys.
1: Déu-n'hi-do. I una feina poc coneguda, perquè de fet molta gent no sap ni que existíeu, els TEOC. Una feina molt desconeguda, deixem-ho dir. El govern està desenvolupant nous processos d'accés i d'estabilització de places de les vostres, de TEOC. Com està afectant això als que hi treballeu ja actualment? Els que sou aquests 100 i escaig que treballeu actualment, com afecta això? O com pot afectar?
2: Però de moment he de dir que està afectant poc, perquè no s'està implementant. Es va crear l'escala de suport l'any passat al Parlament, és a dir, nosaltres som personal laboral i estem adscrits al Departament d'Interior, i l'any passat es va fer una modificació de la llei de bombers creant tota aquesta escala que ens hauria d'incloure dintre de l'estructura orgànica del cos de bombers. De moment això, un any després, no hem vist cap diferència. Després, he de dir que l'última oposició per fer-nos personal laboral fix va ser fa 17 anys, i ara la que tenim en marxa ara mateix, que va sortir també l'any passat, porta des de l'abril l'aturada, i també l'últim concurs de trasllats, si no m'equivoco, l'últim que és efectiu és de fa 15 anys també. N'hi ha un de fa 3 o 4 anys que està aturat també ara mateix. O sigui que realment aquestes places noves ens anirien molt bé per estabilitzar, per augmentar personal a les sales, però de moment no veiem gaire efecte.
1: Hi ha neguit o preocupació per aquest procés a part dels teus, o possibles cessaments, per exemple, o no?
2: Sí, això és el que més ens preocupa. Ara mateix el personal de borsa, sobretot, ara mateix per l'aplicació d'aquesta llei de la temporalitat, no? El personal que portem més de 3 anys treballant sense ser fix, perquè funcionem en borses de feina, no? Tenim un personal que és ara mateix a Tarragona és la minoria de la sala, és personal fix, i la majoria som gent que estem en una borsa de feina, i tenim companys que jo porto 5 anys, per exemple, però tenim companys que porten 8 i 9 anys estant en borsa de feina sense tenir una plaça fixa. Llavors, tota aquesta gent, que si no m'equivoco a Tarragona som unes 18 persones que portem més de 3 anys treballats i no som fixos, ens faran fora quan se'ns acabi el contracte actual durant 6 mesos, en el que entenem nosaltres que és una interpretació restrictiva d'aquesta llei.
1: Quan parles de companys aquí a Tarragona, però entenc que també les altres sales, deu ser una situació més o menys similar a les altres sales de control?
2: Sí, les altres sales també tenen companys amb aquesta situació. El que passa és que per situacions personals o la idiosincràsia de la sala de Tarragona, som la que tenim més gent en aquesta situació. Sí.
1: Què demanaríeu, Gerard, a l'administració perquè no es perdi l'experiència de professionals com tu, no? Que tenien l'experiència adquirida i que, per tant, i que fa anys que treballeu a les sales. Què demanaríeu? Què demaneu, vaja?
2: Bé, el que demanem és que s'aturin aquests acomiadaments, que es busqui la forma de que no ens facin fora. Ens diuen que no hi ha massa opció, que això és així, que no hi ha altra manera, però nosaltres creiem que amb el nostre règim, que no som tampoc interins, som personal laboral eventual, que anem fent baixes, anem fent aquest tipus de contractes, no entraríem dintre aquest règim, i que es busqués la manera de que això no passi, que el que ens pot passar és que perdem molta experiència i que ens trobem un dia a la sala dos o tres operadors que siguin nous i que no siguin capaços d'atendre les dificultats d'un dia a dia.
1: Clar, perquè aquí ja entenc una formació específica vostra, que heu de saber, clar, de molts temes diferents, però que l'experiència és un grau en aquest cas, perquè clar, havia viscut ja una emergència i aquí hem tingut algunes de greus, no? Això és veterania, no? Això és experiència, no?
2: Sí, la primera, per molt que t'hagin fet una formació, que ens la fan a l'Institut de Seguretat Pública, moltes vegades insuficient, però cada vegada, els últims anys una mica millor de la que havia sigut antigament, ens fan una formació, però llavors tu tens un procés d'adaptació. Llavors tu estàs en una borsa de feina i has fet la formació, m'ho invento, a l'abril. I imagina't que et truquen per treballar a l'agost, que és quan falta una persona. Tu fas 5 mesos que vas rebre una formació i arribes aquell dia a sala. En teoria t'han de ficar una persona que t'acompanya una guàrdia o dues. Després ja vas... Si és que has tingut aquesta persona, perquè això també es cobreix amb hores extres, amb bona voluntat. I després ja estàs al teu compte. I com a qualsevol feina, evidentment, la persona nova doncs té més mancances, i és normal, tots passem per aquest procés, i fins que no has passat diverses setmanes, diversos mesos, no comences a dir, vale, ara ja puc portar els serveis sense massa ajuda, no?, externa, que tot i així sempre tenim dubtes, i jo quan estic a sala amb un veterano, doncs sempre els hi pregunto coses perquè sempre saben més que jo.
1: Parlem amb Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers a TEOC. Per tant, és una especialitat dins del cos, i parlem des d'un territori, avui aquesta entrevista de Tarragona per tot Catalunya, però que podria ser, és un territori que és Plaseqta, per tant aquí hi ha una especificitat

0: no? Hi ha petits incidents que conjuntament amb el CECAT doncs, portem, i la majoria de coses no van a més, però quan va passar el tema d'Iqoxe, per exemple, a la sala de Tarragona eren tres persones, i si no m'equivoco, una d'elles era nova. Llavors, clar, tres persones gestionant un incident com el d'Iqoxe és molt complicat, i he de dir que tres és el mínim de personal que hi ha a les nits a la majoria de sales. Algunes són dos, però la majoria són tres persones de nit, i aquesta també és una de les demandes que fem, que s'augmenti el mínim de personal, que ara mateix és quatre de dia i tres de nit.
1: Ja per acabar, Gerard, algun desig de cara al col·lectiu, de cara a aquests propers mesos?
0: Home, doncs ara, com sabeu, estem de reivindicacions i volem... Hem aprovat diverses mesures per intentar fer pressió, no? Una que hem aprovat és deixar de fer hores extres a les sales, que es deixin de cobrir les mancances estructurals amb extres i amb el nostre temps. Farem una manifestació el 18 de setembre, juntament amb la resta de bombers, ens sumarem a aquesta manifestació. I també quan estem sota mínims, com fa la meva fa dues guàrdies que ens vam estar sota mínims, doncs, i aquest estiu tant la Metropolitana Nord com Sud s'han trobat amb estar dies sencers sota mínims, inclús s'han hagut de tancar alguna vegada les sales, s'envien cartes als ajuntaments perquè siguin conscients d'això, i amb tot això estem intentant fer pressió per diverses coses. Una, que es faci efectiva l'escala de suport que es va aprovar l'any passat. L'altre és que s'aturin els acomiadaments. Això és un desig que estaria molt bé que passés, que s'aturessin els acomiadaments i que resolguin els processos de personal. Perquè creiem que tot va de la mateixa, no? Va del mateix, que ens estan fent fora sense haver resolt processos d'oposició, per tant no ens han donat l'opció de ser fixes, i sense haver-nos donat l'opció de ser fixes ens diuen que portem massa temps siguent temporals, no? Pervertint aquesta llei de la temporalitat. Sí, així que el nostre desig és que amb tot això també s'aconsegueixi augmentar el personal i tenir millors eines per atendre els serveis.
1: Gerard Domènech, gràcies per acompanyar-nos, tècnic especialista en operador de control de bombers. Gràcies i sort que acabi bé amb la campanya.
0: Moltes gràcies.
1: És la realitat, Núria, dels sí. TEOC, dels tècnics especialistes operadors de control de bombers, que avui hem volgut conèixer aquí a l'Obert per Vacances.
2: Moltes gràcies per aquesta entrevista, Josep Sunyer, el company de Tarragona Ràdio. L'entrevista amb què encetàvem a l'Obert per Vacances, però el programa que segueix endavant, ara amb connexió amb Ona la Torre, de fet amb una d'aquestes píndoles que ens envien cada setmana i que es diu Territori Lectura. És la darrera, el darrer lliurament avui, i a poc aquesta setmana anem acomiadant els nostres podcasts, i les nostres seccions de col·laboració, però ho fem ben amunt, avui parlant sobre llibres de cuina.

0: Mònica Socies.
1: Avui us proposem llegir i cuinar. Però no patiu, els que sou de gaudir l'estiu a taula parada també tindreu una recomanació. Receptes fresques, connotacions culturals i restaurants amb segell català són els protagonistes de la secció d'avui. Amants de la gastronomia i la literatura, pareu bé les orelles.
2: Hola, oh, no,
3: quina passada!
2: Sí,
3: no, no,
2: és una passada!
3: Segur?
2: Seguríssim!
1: Obrim les pàgines de Pa, formatge, folklore i la terra que els va fer de Carlota de Otto, publicat per Sidillà, on, entre els forats de l'emmental i la recepta de formatge de pastor de Xantrea, hi trobem el mató, la coca de Sant Joan i el pa negre. Sí, el que ens recorda a la postguerra.
0: Durant la postguerra espanyola, el règim franquista controlava el blat fixant preus i distribució. Com que no hi havia prou cereal, la farina s'estirava amb faves, patates, cigrons, aglans, garrofa, castanyes, que acabaven fent pans foscos, que es van tornar un símbol de l'escassetat i la gana. Durant la Segona Guerra Mundial, a la Gran Bretanya es va comercialitzar el National Loaf, un pa que, com que era fet amb farina 100% integral, no desaprofitava cap part del cereal, qual van enriquir amb calci i

0: vitamines afegides. Es rumorejava que s'havia de sucar en aigua per poder empassar-se'l.
1: Al llibre hi trobareu la versió de l'autora amb un pa semi-integral amb farina de castanya. També la recepta del mató per si us atreviu i la de la coca de Sant Joan, un clàssic que no pot faltar a taula la nit de la Revetlla. I amb ella ens n'anem a l'1 de juliol de 1936, abans no esclatés la Guerra Civil. La revista Prisma publicava aquest text.
0: Durant aquestes nits de fograres i de revetlla, amb el pretext de la coca, la jovenalla ha fet les bromes més descordades sota els pins del Tibidabo i Vallvidrera i les ombres plenes de complicitat de les mates de Montjuïc. I, entre tall i tall de coca, s'han sentit xisclos i rialles de tots els tons i per a tots els gustos. No és pas això. La coca és una llaminadura austera, com gairebé totes les llaminadures del país, i el sortir de nits no li escau pas gaire.
1: Amb les il·lustracions d'Eva Creboleda i moltes fotografies, hi trobareu una bona guia per iniciar-vos en l'art de fer pa i formatge a casa, un tàndem que al llarg de la història ha anat consolidant el seu maridatge. Si us hi voleu posar de valent, la mateixa

0: i moltíssimes hores entre fogons. Si sou amants de la bona taula i un bon vi, Gessamí Caramés i Javier Campo us esperen al seu llibre Catalunya a la copa i al plat, publicat per Cossetània, amb el pròleg de Carme Ruscalleda.
1: L'índex està ordenat a partir de 9 zones del país, definides amb l'objectiu d'emparellar les receptes de la Gessamí i les begudes que ens proposa el Javier. Com ells, penso que un plat ben cuinat, un plat on es pot expressar la tradició catalana o un plat de nou concepte culinari, quan el gaudim amb una beguda que hi fa bona parella, porta un plaer gastronòmic més llarg i més profund.
0: Des de l'Alt Pirineu, amb el seu pastís de formatge i bolets acompanyat d'un vi dolç elaborat amb les varietats Semillon i Sauvignon Blanc. Fins a les Terres de l'Ebre, amb un arròs de tudó i anguila fumada, maridat amb un sake meravellós, elaborat amb arròs d'altaic ecològic, lleugerament fred i en copa de vi per gaudir de tots els matisos. No ens hem oblidat dels oients que voleu trobar la taula parada. Per a vosaltres, Cossetània ha publicat Via Augusta, els millors restaurants de cuina catalana 2025-2026, amb tres símbols: nova cuina catalana, cuina tradicional catalana i cuina tradicional popular catalana. Una guia que reivindica la cuina catalana en totes les seves versions i que us portarà a les quatre províncies. El problema? No sabreu per on començar. El consell? Practiqueu el turisme gastronòmic. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
1: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
2: Que ens costarà passar sense els podcasts, eh? Durant aquest tardor-hivern d'Ona la Torre, aquest Territori Lectura. Però sempre tots els programes, penseu, tots els oberts per vacances, els tenim disponibles pel món mundial, per aquest món d'internet que és tan ampli, a la web de Tarragona Ràdio i a moltes altres webs de ràdios, de les vostres ràdios locals, segur. Per tant, podeu repescar, tornar a escoltar, descarregar-vos i posar-vos els quan sigui aquestes recomanacions literàries per si mai us falta lectura. Doncs vinga, seguim endavant, el Josep Maria, la Mònica, que ja se'ns queden enrere. Els agraïm moltíssim la feina i les recomanacions que ens han fet durant tot aquest estiu. I el programa ha d'anar avançant. Saludem ara l'Arnau Vilà des d'Emunt Sintonia i anem a entrevista. Una entrevista abans de tancar l'hora que ens farà viatjar fins a la Noguera, concretament al municipi d'Albesa, per viure la mítica cursa de la Cordera. Diuen que és la més antiga de Catalunya. No és una cursa qualsevol, amb més de 400 anys de trajectòria. La més antiga, la més popular de tot Catalunya. Una prova que va néixer al segle XVI i que avui combina passió pel running, però també la identitat de tot un poble sencer, d'Albesa. Ara sí, connectem amb l'Arnau Vilà d'Emunt. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Clar, se'ns fa estrany, no? Vas dir, hem de parlar d'una cursa, hem de fer una entrevista d'una cursa. Diu, home, de curses n'hi ha moltes a Catalunya, però aquesta, sens dubte, és especial, no?
3: Correcte, aquesta és especial ja per la tradició, per la història i com anirem coneixent al llarg d'aquests minuts amb la Núria Forns, que és l'organitzadora amb la que parlarem. És això, no? És una tradició històrica que el seu nom, doncs, és de bé, diguéssim, la gràcia històrica de la cursa, que segurament, doncs, anys enrere, i ja et dic jo, que el premi era molt més valiós i molt més preuat que una medalla o un simple rècord. I ho parlarem, com dic, amb la Núria Forns, avui envoltat de dos Núries, Núria Cartanyà. Dono pas, això sí, ja...
2: Quina sort que tens, Anna!
3: I tant! Dono pas a la Núria Forns, organitzadora, Núria, que ja la tinc aquí. Benvinguda a l'Obert per Vacances i bon dia!
4: Hola, bon dia! Bon dia a tothom!
3: Primer de tot, Núria, et pregunto ràpidament perquè facis una explicació, no, a tota la gent de l'Obert per Vacances, a tota Catalunya, que és la Cordera, aquesta mítica cursa d'Albesa.
4: Bueno, a veure, la nostra cursa, vale, lo que és la cursa de la Cordera, és molt significativa, no? Perquè no és només una prova esportiva, com heu dit vosaltres abans, no? Sinó que té una continuïtat d'una tradició festiva i social de més de 4 segles d'història. Està documentada a Albesa des de l'any 1590, en un procés conservat, no? Va ser un procés judicial, de que va tindre en aquella època, en aquella cursa, i l'arxiu es conserva a la Corona d'Aragó. La documentació ja parla d'una tradició consolidada, de manera que probablement és anterior a aquesta data. Per tant, és per això que diem que és la cursa més antiga registrada a Catalunya.
3: Digues, Núria, perdona.
4: Originàriament aquesta cursa era popular entre els joves del poble i demostrava la força i la velocitat i la resistència que generava aquesta forta rivalitat entre els joves d'Albesa i els pobles veïns.
3: El que sí que anem a saber és això, no? Al final era, a part d'una tradició de demostrar el poder territorial, també segurament per a la persona guanyadora, diguéssim, que li podia donar un any o uns mesos de bones èpoques, perquè ara anem a parlar, Núria, del nom, d'on ve la cordera relacionada amb el premi que es donava. Potser els oients ja s'estan fent una idea, però anem a explicar, no?, d'on ve el nom i com és aquest premi tan preuat que era antigament.
4: Clar, bueno, sempre dèiem que la cordera al final és un corder, no? Era molt més que un premi. És, primer, a part de que dona el nom a la cursa, no? Històricament representava el valor material i social de la victòria. El corredor tenia un any de prestigi, vull dir, fins i tot se deia en uns documents que es van fer més tard que podien setar fins i tot el ball de la festa major. Mm-hmm. La cordera sempre sabia, el que és la cursa de la cordera, sempre sabia es correia per la festa major, per la festa de Sant Roc. Vale? Era com una activitat inclosa dintre dels actes de la festa major i fins al 2011... va ser així, no? És en l'actualitat que s'ha modificat la data, que després, si voleu, ja també ho podem parlar. Sí. En aquella època, en la societat rural, un animal com una cordera era un bé útil i valuós. Guanyar significava, per tant, obtenir un premi tangible, no? Però també era un prestigi, un reconeixement, un honor davant de tota la comunitat. I llavors, en què antigament es donava un corder viu. Ara aquests anys, des del partir del 2012-2013, el que fem és donar un corder preparat per cuinar, tenint també pues, aquest vincle, no?, amb la tradició original.
3: Fantàstic, no? A més...
4: Jo crec... Sí.
3: No, simplement em fa gràcia això que expliques, no?, que al final doncs, ara ja es dona per cuinar, ara ha perdut una mica el valor que tenia antigament, però m'agrada això, no?, que seguim mantenint la tradició i escolta, que almenys personalment a mi el corder així a la brasa m'encanta, vull dir que segurament el que és l'esport no se'm dona tan bé, però segurament tindria un espero per a córrer una mica més ràpid la cordera.
4: No, i a més també com som un poble bastant arraigat, no? Vull dir, bastant, som molt nostres, vull dir, això és el que es diu sempre, no? Albesa, som un poble que, pues, que mos apreciem molt als veïns i som molt nosaltres, pues, què volem? Pues, que volem que guanyi un corredor local, no? Mm. I com que, pues, bueno, actualment pues, això és difícil, pues, el que fem és donar un corder al primer de fora i un corder al primer local, al primer noi i al primer noia local i un corder al primer noi i a la primera noia de fora. Així ens assegurem que el del poble també té corder.
3: Clar, magnífic. Almenys que se'n quedi un al poble. Que se'n quedi,
4: okay, clar, almenys,
3: que se'n quedi un al poble. Això sí... volia tractar el tema de la cordera en general, perquè no és només una cursa amb la del corder, sinó que hi ha diferents modalitats, és més, hi ha exercici per a totes les edats, tinc entès, vull dir, moltes proves, sí, caminades, diferents recorreguts, diferents edats. Pots explicar-nos breument això, que et vaig a dir també, anem a repetir-ho, és aquest diumenge 6 al municipi de la Noguera d'Albesa. Ara, Núria, doncs repassa'ns una mica les proves.
4: Vale, bé, és aquest diumenge, a les 7:30 obrim les taules dels dorsals i l'entrega de les bosses als corredors. Ho dic, aquest horari el dic perquè qui no s'hagi pogut apuntar encara, que hi ha temps fins aquesta setmana per apuntar-se, també ho podeu fer el dia de la cursa. Vale? És una cursa que engeguem amb la cursa de 10 km i de 5, simultàniament, hi ha dos recorreguts, i després ja més tard comença la caminata, que és la de 5 km. Després, a partir de les 11 del matí, fem les curses infantils, que és comencem per la segona categoria de 12 a 15 anys, que corren un quilòmetre, i la tercera categoria, la segona categoria de 12 a 15 anys, que corren 2 quilòmetres, i la tercera categoria de 10 i 11 anys, que corren 1 quilòmetre. Després, a partir d'aquí, ja venen totes les curses infantils, des del 2000... fins al 2026, els nascuts aquest any, fins i tot poden...
3: Correcte. Això m'han explicat, Núria, que al final hi corren els nounats i tot, acompanyat dels seus pares, de 2, 3, 4 anys.
4: Hi ha curses de cotxets que a vegades és on hi ha la més rivalitat que fins i tot a les anteriors. Sí, sí.
3: Ostres, brutal, brutal. Dic, hi ha hagut així algun avançament, alguna anècdota a la cursa dels cotxets?
4: Vull dir... Bueno, hi ha hagut una mica de tot, eh? Sí, sí, la veritat és que a vegades els pares també són molt... A veure, també volem guanyar.
3: Clar,
4: sí, sí.
3: Estaran els pares a Obesa dient anem a comprar un cotxet aerodinàmic que hem de guanyar la cordera. Vull dir, se té tot en compte. Una altra pregunta que et volia fer, Núria, és en clau a organització. Al final tu ets membre de l'organització. Dic, com afronteu els dies previs? Com viviu aquests últims dies? Com és l'organització? El fer el recorregut? Dic, sempre teniu el mateix? Aneu allí amb un metre o amb un cotxe a buscar el recorregut? Dic, com és l'organització que està vessant?
4: Sí, bueno, en principi ara estem ja a la recta final. La veritat és que som tres entitats que col·laborem conjuntament, junt amb l'Ajuntament. Són l'AFA de l'Escola Albert, l'AFA de la Llar d'Infants del Pometes i el grup excursionista del GEA, que som nosaltres, i junt amb l'Ajuntament. Llavors, el que fem aquests dies és recórrer el recorregut de la caminata de 5 i la cursa de 5, que és la mateix recorregut, i la de 10. Normalment la de 10 quilòmetres ja és un circuit marcat que queda marcat tot l'any, però aquests dies, doncs clar, és el bo d'aquesta cursa, que també voldria animar a tothom perquè s'apuntés, és que tenim trams de riu, trams de segle, trams de dintre el poble, pujades, baixades, no molt, eh? No hi ha un desnivell elevat. Però clar, que doncs, dues setmanes abans de la cursa, doncs clar, s'ha d'esporgar totes les rames del riu, s'ha de marcar tots els camins que passen per dins de trossos, bueno, s'ha de vigilar molt bé tot com quede i anar col·locant a tots els col·laboradors, que aquest any hem aconseguit quasi bé 100 col·laboradors, són veïns del poble, que no hi ha molts dels veïns voluntaris que no formen cap de, bueno, entitats pues, com la Llar de Jubilats, ara me'n deixaria molts, els grallers, els gegants... Són diferents col·laboradors que formen part de diferents entitats del poble que estan en diferents punts de controls de la cursa.
3: Doncs mira, crec que amb això podem ja més o menys fer-nos una ubicació del que és a la cordera. Núria Forns, sí. Moltes gràcies per explicar-ho arreu de Catalunya, per explicar-ho a l'Obert, i Núria Cartanyà, crec que més o menys doncs, ens
2: clar.
3: Hem pogut fer una idea de la tradició i de la història, no? Perquè de curses n'hi ha molt, però hi ha moltes. Però sobretot amb aquesta tradició que pel que sabem, doncs encara tenim corde.
2: Molt bé, doncs agraïm a la Núria Forns. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi molt bé la cursa.
4: Merci, gràcies.
2: Una abraçada.
4: A vosaltres.
2: I gràcies també a l'Arnau Vilà des d'Emunt per aquesta entrevista tan xula. Gràcies, Arnau.
3: A vosaltres.
2: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03, més o menys, i tornem.

0: la veu. Són les 10.
1: En xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i també consta una agressió a un home del colectivo LGTBI.
3: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
2: Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst, a més, que avui el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el mes de setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina es redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com ja estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP-100, l'AP-2, la C-32 i la C-33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP-7 ha concentrat més trànsit i ha registrat, per tant, un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes implicats. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que ha aparegut mort al carrer Sant Jaume de Manresa. Ha passat aquesta matinada i la policia està treballant per tal d'esclarir els fets i aconseguir saber la identitat de la víctima. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí a Almenar, al Segrià. El tribunal ha desestimat els recursos de les defenses i ha avalat els indicis sobre la seva integració en una organització criminal dedicada a la importació, transport, emmagatzematge, redistribució i transformació de la droga. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: del cantant dels Pets, sonoritats tarragonines però universals hi ha, perquè hi ha molta, molta música, moltes cançons que parlen de setembre. I és que aquest mes és tota una icona, perquè representa final de l'estiu, representa el començament de la tardor, el canvi d'hàbits, no?, de rutines, i representa, té un punt sempre de melangia. I així ens ho transmeten els acords també d'aquest tema, que es diu simplement Setembre, que és dels Pets i que va ser, formava part, vaja, no és de les cançons més conegudes, però els Pets tenen tota una cara melangiosa, que sempre ens ve molt de gust també, d'un àlbum que es diu Som i que sortia l'any 2018. Enric, des de Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bones, molt bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Què diuen els oients sobre setembre, fer vacances o no durant aquest mes?
1: Doncs mira, ens diuen moltes, moltes coses. Si et sembla, comencem per l'àudio. Què me'n dius?
0: Sí, sí, sí, d'aquí, d'aquí.
1: Som-hi, de la teva amiga. De qui ha de ser, si
0: hola,
1: no?
0: Hola, Pilar, hola, Pilar.
1: Som-hi, som-hi.
2: Hola, bon dia, obert per vacances.
0: Hola, hola.
2: Setembre és molt bon mes perquè hi ha menys gent als llocs, encara pots anar, per exemple, a la platja, a la muntanya també, hi ha bon clima. Sí, m'agrada el mes de setembre per fer vacances.
1: Sí, què me'n dius?
0: Sí, no, està claríssim, som del mateix parell, és la part positiva. És veritat, encara fa bon temps, ara que més amb això, bueno, no sé si és el canvi climàtic o simplement la meteorologia, però com que allarga més el bon temps, no? I el fet de no trobar-se gent, per mi, és important.
1: És important, és important. A més, estem més tranquils, estem... Sí, sí, sí, sens dubte, és un gran mes. I mira, de fet, t'haig de dir que totes les persones que ens han contactat van una miqueta per aquí, eh? Mira, per exemple, tenim en Pol de Besalú, gran població, bonic, que té molt més que un pont, aquesta població, tot i que sigui conegut àmpliament per això. Ah. Diu, el setembre és el millor mes per fer vacances. Llàstima que jo les tingui al febrer.
0: Home, febrer mola, també. A mi m'agrada febrer, també. És diferent. Aquí ja no arriba el canvi climàtic, clar.
1: Allargues les de Nadal, de vacances, sí, d'alguna manera. Sí que és cert, sí, que si ho fa el febrer pot ser que estigui treballant tot el Nadal, també, que això acostuma a passar a les hostaleries,
0: sí,
1: o aquests,
0: sí,
1: llocs, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Però mira, febrer tampoc és mal mes, no ho sé. M'agrada a mi, també. Bé, cadascú, sí, sí, escolta, al final és trobar-li la punta a lo que et toca.
1: Ah, exacte, exacte. Sí. Mira, també tenim la Carme d'Amposta, d'aquí, mira, de les vostres, sí, terres, de més a prop. Diu, jo treballo de cara al públic i per nosaltres el nostre setembre és l'octubre, ja que encara tenim turisme. Veus? Això és també una mica el que dèiem, eh? Que ells ara, de fet, tot i que és la recta final, com hem explicat a l'inici, doncs encara estan amb aquest, sí, augment de turisme, no? I han d'acabar, doncs, de fer, bueno, aquests clarons, no?, que a moltes famílies són el que fa aguantar durant tot l'any.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Estirem l'agost, no? Estiren l'estiu com poden, i tant.
1: Exacte, exacte, exacte. I ja et dic que trobarem molt poques notes dissonants, com a molt una. De moment seguim amb gent que està a favor de setembre, com en Gerard de Centelles, mira, propet aquí de prop del Vallès. Diu, sempre, sempre, sempre al setembre, més fresca i menys gent.
0: Aquí el que canvia és la intensitat, no? Hi ha qui et diu, sí, el setembre està bé, i hi ha qui et diu, no?, com aquest noi, el Gerard, que diu, oh, segur, segur, segur, el setembre. Tothom, exacte, li veu coses positives, però canvia la intensitat. Sí, sí.
1: Exacte, però escolta, qui no està d'acord amb això és la Carlota, que no sabem on és la Carlota, això sí que no ho sabem, però diu, les vacances, sí, sempre són millor a l'agost, al setembre fa mal temps i treballar a ple estiu fa que no puguis quedar amb els amics els millors mesos de l'any.
0: Això també, perquè si tothom, clar, aquí està la cosa, si tothom fa vacances a l'agost, per una banda, clar, està tot massificat, però per l'altra banda és quan la gent té temps. Clar, t'haurà intentat, sí, sí, quedar amb un mestre a partir d'avui. No, si tens amics mestres, ja has begut oli, ja
1: tot
0: no
1: una
0: veus.
1: Quimera, sí, sí. Perquè, de fet, ostres, no sé si recordes tu quan vas començar a treballar. Jo recordo que als 16 anys ja feia feinetes.
0: Clar.
1: I clar, quan comences així aviat, aquells estius que estàs treballant i que ets un nen, sí, i els teus amics estan re tot el dia a la piscina, a festa major, sí, sap greu, sí, quan ho veus des de la part laboral.
0: Sí que és veritat, i com més gran et fas, pitjor.
1: Sí, sí, pitjor, sí, sí, sí, sí. L'únic que llavors, mira, allò, consuelo de mucho, saps? Llavors ja he treballat tothom, sí, gairebé.
0: Sí que és veritat. Ai, sí.
1: I mira, acabem amb l'Àlex, Núria, que diu, sí, quan era més jove preferia fer vacances a l'agost, però ara que tinc 50 anys, que ningú em tregui el setembre festiu.
0: Molt bé, molt bé.
1: Veus?
0: Molt bé. També hi ha l'opció aquella d'agafar-te una setmana aquí, una setmana allà. Bueno.
1: Sí? A tu t'agrada això?
0: A mi una setmana se'm queda poc. Perquè, veus, clar,
1: és que és com un cap de setmana. Clar. Estàs pensant en el dilluns ja,
0: sí,
1: sempre.
0: Sí, sí, no. Jo crec que, no sé qui li deia l'altre dia, saps que fas vacances quan al tornar de la feina no recordes les contrasenyes de l'ordinador.
1: Correcte.
0: Llavors saps que has desconnectat.
1: i quan te n'adones que no saps quan estàs a punt d'entrar en directe, és maco i bonic això.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Com allò el mòbil de xarxes, que on s'oblida. Sí. Exacte.
0: Ajudeu-me, ajudeu-me.
1: Exacte, sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs bé, parlant de vacances, que si l'agost, que si l'estiu, que si el setembre, encara podem recollir alguna opinió més, que ja en donarem sortida, no? Ja les recollirem cap a les 11 del matí abans de tancar programa, sí?
1: Exacte. Escolta, vols que diguem el mòbil de xarxes?
0: Ara, ai, ja, sí, ja no gent... ho usava, sí. Jo no l'he trobat, no l'he sí, trobat, sí, Enric, sí, digue'm
1: sí,
0: tu.
1: Sí, era de pressa, però el tinc.
0: Digue'm.
1: Mira, per tota la gent que ens vulgui enviar missatges, però sobretot ens agraden molt els àudios, escoltar-vos la clar. Veu, perquè estem a la ràdio, i la meva veu ja la sentiu massa. Així que podeu enviar-ho al número de WhatsApp del... Va, vaig a fer-ho com la Lloll, te'n recordes la Lloll? El sí. 696-1646-65.
0: Ai, torna-la a dir, que me l'estic apuntant al guió per demà.
1: 696-1646-65.
0: Val, en rebassadet, eh? Hi ha molts sisos.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha sisos,
1: sí, sí.
0: Aquests que costen de dir. Bueno, molt bé, Enric, queda apuntat. Moltes gràcies, fins després.
1: Fins després.
0: Sempre ens agrada donar-vos arguments per si voleu estar més informats o si us voleu acabar de decidir a l'hora de triar la vostra resposta. Vacances al setembre. Sí, vacances al setembre, no. I què us semblaria si aquestes vacances us duessin cap a un país exòtic? Sembla que a la tardor és un bon moment, quan ja ha passat tot l'estiu, quan ja comença a refrescar per aquí, és un bon moment per anar amb aquelles destinacions que anomenaríem exòtiques. Sembla que és així. En un reportatge de Delta Cat, la companya Diana Mar ens explica per què amb veus d'especialistes en viatges, això, una miqueta exòtics.

0: Fer vacances al setembre ja no és cap secret. De fet, aquell setembre gairebé buit que molt recordem ha anat desapareixent. El turisme ara s'ha allargat, els hàbits han canviat i trobar destinacions sense gent ja no és garantit només perquè s'hagi acabat l'agost. Però setembre continua jugant amb algunes cartes a favor i la primera és saber qui les pot aprofitar.
1: Qualsevol destí de platja, sol ser bastant habitual als mesos de setembre i bueno, pots trobar bastanta més disponibilitat aèria, tot i que hi ha menys vols. O sigui, tenim en compte que els mesos de juliol i agost tenen molta més demanda aèria, per tant posen més avions al mercat. ¿Vale? Tenen, les línies estan bastant més cobertes, però no és difícil trobar disponibilitat aèria i allotjaments en preus bastant més raonables que els mesos de... sobretot agost. Juliol encara s'aguanta, però sobretot agost. És una diferència bastant assumible i que el perfil del client mitjà demanda bastant perquè s'estalvia una bona quantitat de diners i tampoc no té les massificacions, tot i que hi ha gent, no té les massificacions que puguen tindre els mesos de juny, juliol i agost.
0: Què mos pot oferir un viatge exòtic?
1: Lo bonic que té el destí exòtic, que és un, entre cometes, és lo més desconegut, és que pots fer de tot. I dins d'aquest de tot englobaria anar a visitar temples, o sigui, entraria dins la cultura, platges exòtiques extremadament d'aigua cristal·lina i arena blanca, pots fer aventura baixant en caiacs per diferents rius, pots fer snorkel, pots fer multitud de coses en un viatge exòtic, per poder ser a un Tailàndia, un Vietnam, un Camboya, vale, que seria la zona asiàtica.
0: Temples, natura, aventura, platges... En un mateix viatge podem combinar experiències molt diferents. Ara bé, si hem de posar un nom concret sobre el mapa per viatjar este setembre, nosaltres hem tirat mà de Juan Carlos, director de l'agència de viatges en Nemon, de les Terres de l'Ebre, per a que ens explique quin és i per què el seu destí favorit.
1: Destinació recomanada 100% és un Vietnam, Camboja. No està tan massificat com en Tailàndia. Tailàndia s'ha fet amb molta fama i ara ja comença a hi haure molta massificació. Vietnam, Camboja són dos cultures bastant similars i veus coses molt, molt, molt atractives, com temples, pots veure... I nosaltres, per exemple, que som de la zona de l'arròs, doncs allí pots veure com cultiven l'arròs. I la gent que ho fan de forma diferent a nosaltres. I després acabant la destinació de platja. Això seria un destí exòtic.
0: Però abans de reservar, toca mirar cap al cel. Quan parlem de destinacions tropicals, setembre pot coincidir amb èpoques de pluges, monsons o ciclons. I aquí el calendari importa tant com el lloc que escollim.
1: La millor època, o per lo menos la que menys registres de ciclons, monsons i això aquí, és a primers d'any. ¿Vale? Bueno, seria a partir de desembre, gener, febrer, març, seria la millor època per anar. Setembre té el problema que, igual com ens passa aquí, que de cop ens ve un espatec d'estos i ens fot una pedregada, pues allí també passa, perquè i potser no és pedra, però plou bastant. Quin avantatge té el clima tropical o sobre el nostre, que allí cau el gran aiguat i de cop surt el sol. Igual plou un quart d'hora o 20 minuts i de cop surt el sol.
0: Escollida la destinació, hi ha una altra preparació que no hauríem de deixar per a l'últim moment, i és la salut. Depenent del país que anem, podem trobar vacunes obligatòries i altres de recomanades. Per això convé informar-se amb temps i consultar quines mesures necessitarem abans de sortir.
1: Sobre el tema de sanitat, jo soc partidari sempre de l'agència amb què contractes el viatge, comentar-li, perquè la majoria d'agències pertanyem a grups de gestió, dels quals tenim unes webs internes on ens posa la vacunació obligatòria i la vacunació recomanada, com si diguéssim. Uh-huh. Vale? Però s'hauria... Jo sempre he dit que el tema de les vacunacions és una mica personal. Nosaltres sempre donem la informació que considerem, o sigui, la que el nostre grup ens diu, que considerem que és la vàlida. Claro, sempre diem el mateix. No, intenta no beure aigua del grifo, per exemple, intenta beure aigua embotellada, sempre dones quatre recomanacions, però sobretot que siguin sabedors que se necessiten certes vacunes, nosaltres ja ho diem.
0: Una vegada allí, les precaucions continuen. L'aigua, el menjar o simplement voler provar-ho tot formen part de l'experiència, però també poden acabar condicionant-nos la resta de viatge.
1: Un viatge a llarga distància, nosaltres sempre recomanem portar la típica biodramina per al mareig, ¿vale? Que dius, no, jo no em marejo mai. Bueno, si agafes un vol una mica complicat en moltes turbulències, pues possiblement acabaràs marejant-te. I el que comentava abans, intentar no beure mai aigua de cap aixeta, ¿vale? Intentar que l'aigua sigui comprada, sapiguer què és el que t'estàs menjant, o sigui, no recomanem, si vas a un mercadillo i et fa goig provar alguna cosa, prova-ho, però no et fartis d'allò.
0: Hi ha una partida del pressupost que pot semblar prescindible fins que passa alguna cosa. Quan viatgem a milers de quilòmetres de casa, una bona assegurança deixa de ser un extra.
1: Tema assegurances, nosaltres sempre, entre cometes, obliguem a que el client contracte una assegurança. I quan passa alguna cosa, nosaltres som els primers d'ajudar. ¿Vale? Vull dir, no, truca aquí i apanya't. Normalment l'agència de viatges sempre t'ajudarà a l'hora de recuperar diners, a l'hora de tramitar qualsevol tipus d'enfermetat. Què ens hem trobat? Gent que ha tingut un problema i diu, no, és que vull que em curi en Espanya. Diu, no, escolta'm, si tenim una assegurança molt bona, ¿vale?, que ens curarà els millors hospitals de la zona, deixa't curar, deixa't tractar per ells, que si no l'únic que faran serà portar-te a casa i després no voldran saber res de tu. Llavors, sempre aconsellem una molt bona assegurança, que no mos dolgui gastar-nos 30 euros més en una assegurança, perquè en total són assegurances bastant econòmiques, estem parlant de assegurances que valen 50-60 euros per persona, a més sucre, més dolç, evidentment.
0: I de les grans cobertures a les precaucions més quotidianes. Sol, calor, mosquits i altres insectes també formen part de moltes destinacions tropicals. I després d'haver invertit temps i diners en el viatge, no té gaire sentit escatimar precisament en protegir-nos.
1: Ja que ens han gastat, és un invent, ens han gastat 9.000 euros per anar la parella a fer un viatge així, no, que no sigui per 50 euros de gastar-nos en un bon protector solar i en un bon líquid anti-insectes. Gastem els diners, anem a la farmàcia, evidentment, tots tenim el potet del Mercadona, però més val anar a una farmàcia, agafar un bon protector solar i un bon protector contra insectes, bàsicament perquè és que ens pot amargar el viatge i si invertixes un temps que tu vols disfrutar, invertixes uns diners que t'han costat molt de guanyar per a després tindre que passar-te malament al destí, pues intenta gastar-te una mica més i ves ben protegit i ves en condicions que ho disfrutaràs bastant millor.
0: Arribats aquí, tenim el mapa, hem mirat el clima, sabem que hem de preparar la salut i també que convé viatjar ben coberts. Però encara falta la decisió més important, escollir un viatge que realment encaixi amb nosaltres.
1: Quan nosaltres ens plantegem un viatge, estem invertint el nostre temps i els nostres diners en una cosa que tenim una expectativa. Per tant, busquem una expectativa que ens ompli, que al final ens ompli. Perquè si busco això i agarro això perquè és més barat i després m'ho he de passar malament, per tant, jo sempre diria buscar un destí que m'ompli. Si la butxaca no m'arriba, busco un altre destí.
0: Potser així setembre no és el millor mes per viatjar tot arreu, però sí que pot ser un molt bon moment per descobrir món. La clau és no quedar-nos només amb el preu, mirar on anem, què hi trobarem i preparar-nos bé abans de sortir. I després sí, maleta, passaport i vacances.
2: Ens ha quedat claríssim unes ganes de viatjar gràcies a aquest reportatge de la companya Diana Mar de DeltaCat. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, anem comptant els dies que falten per acabar, per tancar l'Obert per vacances i anem a gaudir-lo, disfrutar-lo. Després ja marxarem a països exòtics. De moment, home, no sé fins a quin punt és exòtic anar a Altafulla. Música. L'Eduard Virgili, el company d'Altafulla Ràdio, avui el trobem a Salomó. Eduard, bon dia. Bon dia, Eduard.
3: Bon dia, Núria, què tal, com estàs?
2: Bé, portes el banyador posat? La gent d'Altafulla sempre ho dona amb el banyador posat perquè tenen la platja allà tant a tocar, no? T'ho dic perquè no sé si...
3: Sí, però ja saps que jo sóc més de secar, sí.
2: Molt bé. Penseu, tots aquells ara, penseu en el vostre banyador, la vostra roba de bany, banyador, biquini, el que sigui, fixeu-vos, penseu com està fet. És que és una tela important, però alhora també difícil, jo crec, de cosir, de fer el patronatge, sabeu? Aquells banyadors que queden perfectament perfectes. Doncs jo he entrat a una pàgina web que hi ha uns patrons de teixits i una costura impecable. Es diu Roidal. Què en saps tu d'això, Eduard?
3: Doncs mira, precisament és la fàbrica Talliu.
2: M'he petat tota la introducció, Eduard,
3: No pateixis, escolta, mira, sóc aquesta empresa familiar especialitzada en moda de bany femenina d'alta qualitat, que va començar la seva trajectòria aquí, en aquest poble de 500 habitants que ara deies, Salomó. La seva història remunta a principis dels anys 80 i a dia d'avui té una projecció internacional molt important. I mira, qui ens ha obert les portes és una persona que coneix perfectament aquesta casa, la Tessi Roig, una de les responsables de l'empresa. Tessi, bon dia i gràcies per rebre'ns.
4: Hola, bon dia, Eduard.
3: Explica'ns, a veure, com és que una empresa que es dedica a la roba de bany està ubicada en un poble tan petit com Salomó i al mateix temps té clients a tantíssims països?
4: Doncs, bueno, molt fàcil. Tal com tu dius, és una empresa familiar. Els meus pares són d'aquí, Salomó, i van iniciar-se el projecte, el negoci, aquí mateix. De fet, el que tu dius de tants clients a tot el món, quan estàs treballant, nosaltres exportem el 94% a l'exterior, però de fet quan estàs treballant i estàs dintre la feina no saps si estàs en un poble de 500 habitants, si estàs en un centre urbà o si estàs en un polígono. Estàs a la feina i... però és molt relaxant estar aquí.
3: Escolta, explica'ns on som ara. Abans a mi m'ho has dit, perquè em situés. Som en una primera planta, que és on vosaltres feu el control de qualitat, em deies.
4: Sí, aquesta zona és un dels processos que és quan el banyador, les prendes estan acabades, és el control de qualitat, on s'etiqueta, s'embossa, es repassa que no hi hagi cap defecte, i s'embalatja de la manera que s'ha de fer.
3: Ara mateix teniu una cinquantena de treballadores que són en la planta baixa, en dos edificis diferents. Què estan fent, per exemple? Un 1 de setembre, què està fent Roidal, tenint en compte que l'estiu pràcticament és a les acaballes?
4: Doncs és com les escoles, que comencem el curs. Al setembre nosaltres comencem el curs després de vacances i en què...
2: Hem perdut Eduard, hem perdut no sé si cobertura o directament connexió.
4: Llavors, ara estem distribuint tot el volum que s'ha de fabricar en els diferents tallers que tenim, tant aquí a Salomó com en l'exterior, i paral·lelament també d'aquí uns dies ja començarem a dissenyar i pensar la nova col·lecció pel 2028.
3: Ara que parles d'això, de dissenyar, de pensar, qui decideix que un banyador és d'una manera o és d'una altra? Aquí hem de veure uns caps pensants que doneu forma a totes les idees?
4: Sí, clar, hi ha la part creativa, la part de disseny, que innovem i també estem pendents de la demanda que hi ha al mercat.
2: Tenim certament...
4: Senyora, és una prenda no pensada per nena jove, tot i que si vol també, però està pensada per una senyora determinada d'una certa edat que vol dissimular la part abdominal, que tingui un bon escot, o sigui, un banyador una mica estructurat.
3: Núria, no sé si deies alguna cosa.
2: No, és que hem tingut algun problema de connexió. Ja està, res. En tot cas, li voldria preguntar per el tema del teixit, de la roba. Els patrons, les formes, els colors són impecables i suposo que han de ser resistents. Tenim problemes de connexió, Eduard. Sembla que de cobertura,
4: sí,
2: més
4: clar,
2: aviat.
4: Una de les qualitats que té Roidal és la qualitat.
2: Doncs sembla que sí, que tenim definitivament algun problema de connexió. No sé si via telefònica podem recuperar aquesta trucada.
3: Sí, ens estava parlant...
2: Ara sí.
3: La tesi ens estava parlant, a veure, de
4: la qualitat.
3: De la qualitat.
4: De la qualitat. Bueno, pues, nosaltres un dels factors més importants que tenim en compte és la qualitat. Nosaltres utilitzem teixits, fils, tot el material, la matèria prima és alta qualitat. És un banyador pensat per persona determinada amb una edat que vol gastar-se els seus diners perquè es vegi ben afavorida i que se senti segura amb el seu banyador. Llavors la qualitat és una cosa que prima molt en un Roidal.
3: Què és el que pot fer que un teixit quedi perfecte en un cos i en canvi no funcioni tan bé en un altre? Ara que parlaves precisament de la figura que busca poder lluir aquest banyador.
4: Més que teixit és el patronatge, és l'estil del patró. Almenys els afavoreix de la mateixa manera. No hi ha cap senyora igual i és el mateix que...
2: Deixem-ho estar, farem una cosa. Mira, tancarem l'entrevista aquí perquè estem tenint diferents interrupcions i sap greu perquè no acaba d'arribar el missatge i realment val la pena aquesta entrevista. Estem parlant de roba de bany d'una empresa que es diu Roidal i que trobareu, si voleu anar-vos il·lustrant, podeu buscar la seva pàgina web. Roidal és una empresa de roba de bany, com dèiem, d'altíssima qualitat, que està establert, el seu taller està establert a Salomó, en aquest poble aquí al costat, per entendre'ns, d'Altafulla. Per això la connexió la fèiem amb el company, amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Seguim avançant en continguts, intentarem repescar aquesta entrevista després. Mireu, d'Altafulla marxem ara cap a Torredembarra, ben bé al costat també, perquè en aquesta localitat del Baix Gaià hi ha molt més que sol i platja. Tenim també un ric patrimoni cultural i arquitectònic, des del barri mariner de Baix Amar fins al nucli antic de la vila. A més, aquests dies tenim un al·licient encara per visitar Torredembarra, que són les festes majors en honor a Santa Rosalia. Avancem doncs aquest contingut, us oferim aquest reportatge que de fet ens l'han preparat des d'Ona la Torre els nostres companys Josep Sánchez i Raquel Martínez.
5: Avui us convidem a passar un dia a Torredembarra.
6: I no se'ns acut millor manera per iniciar el recorregut que començar el dia vora el mar i movent el cos.
5: A l'estiu, cada matí, ben d'hora, a la platja de la Paella, s'hi ofereixen classes de gimnàstica gratuïtes.
6: Algunes torrenques i visitants ens ho recomanen.
7: Està superbé, és una manera de gaudir també del que tenim, de l'entorn, de la platja, és que t'aporta, a part de la gimnàstica, que ho fan superbé, et trobes aquí doncs amb gent del poble, baranejants, coneguts, i després et pegues al banyet, fas la passejadeta i comences el dia d'una manera, bueno, espectacular.
8: A mi, fantástico. Te activas ya desde primera hora de la mañana, que es lo mejor que hay.
9: I per mi és meravellós. Al dematí a mi m'agrada venir sempre a la primera hora, a 7:45, i que ara és una hora que s'està una mica bé, no fa massa calor, i a aquesta hora es fan exercicis més forts que a la segona hora, i a mi m'encanta.
6: I havent estirat el cos, què us sembla un bon bany al mar?
5: Les platges de Torredembarra són recomanades des de fa molts anys per l'alta quantitat de iode de les seves aigües.
6: També per la seva bellesa.

0: I si passegem per la platja, veurem el barri Pescador, Baix Mar, i ens podrem endinsar també a l'espai d'interès natural dels Muntanyans, un indret on conèixer la flora i la fauna de les maresmes.
1: Ramon Ferrer, tècnic del JAPEC, Ecologistes de Catalunya, destaca que és un espai accessible.
2: Vam organitzar el primer congrés d'accessibilitat a la natura a Tarragona i bàsicament es tracta d'això. Les rampes són més còmodes per qualsevol persona, però a més a més les persones que porten amb cotxets o el que sigui, doncs poden pujar més fàcilment. La mida de les lletres, etcètera, etcètera. Si nosaltres podem aconseguir, per exemple, un plan o en tres dimensions, nosaltres l'entendrem millor. Una persona sí que la podrà tocar, però nosaltres també l'entendrem millor. Llavors és una mica la mateixa filosofia.
0: Un dels atractius és observar la singularitat dels animals que hi habiten, com els insectes.
3: En les dunes, com en totes les platges que haurien de ser naturals, hi ha molts tipus d'insectes diferents, però més que molts, molt diferents dels de la resta dels ecosistemes que tenim al país, perquè és un ecosistema molt estrany, que hi ha sorra mòbil, i les adaptacions són molt extremes i els insectes també ho són.
1: I si voleu agafar perspectiva i mirar la platja des de les alçades, podem pujar al far de Torredembarra, que és visitable.
0: Una guia us explicarà que és el darrer far construït a l'estat espanyol i el més alt de Catalunya.
4: Aquestes visites estan programades perquè durin aproximadament uns 20-30 minuts. S'ha de pujar a la part interior del far, o sigui, no se surt a l'exterior. S'han de pujar 189 esgraons fins a arribar a un mirador, que estarem a 30 metres d'alçada i d'on tindrem unes vistes magnífiques de la Costa Daurada. El far és una icona de la Torredembarra, o sigui, és dels pocs fars que es pot visitar per dintre, i la veritat que és una experiència única, però sí que és un atractiu que no és que sigui simplement turisme local, quan a l'estiu la obrim realment bé gent de a vegades que està estiuejant a Cambrils o a Salou o a Vilanova i s'apropa a veure el far per la icona que és, lo bonic que és fer la visita, perquè realment els nens ho passen molt bé, arribes dalt, pots veure tota la costa, llavors els hi agrada bastant.
0: I de l'atractiu turístic més nou, el més antic.
1: Ara us acompanyem a la vila romana del Moro, on dues viles se superposen en un únic jaciment. Moisés Díaz ha participat en les excavacions arqueològiques.
5: Quan vens aquí, jo sóc un gran senyor, un gran propietari que he vingut aquí a passar una temporada, no seré qui sol amb els esclaus perquè m'avorriré, llavors faré venir convidats, amics, gent amb la que vull fer negoci, quedem aquí, anem a les termes, fetem la xerrada, que els esclaus ens facin una mica de massatges, que ens passin l'estriglum aquell per anar traient la ronya que ens fa suar quan estem allà a la zona calenta, i després, d'aquell bany de la tarda, ja s'anirem a fer el sopar fort del dia, que és el que fem allà al Triclinium, estirats.
0: I com no, us hem de convidar a passejar pel nucli antic, presidit per la Torre de la Vila.
1: És l'edifici més antic que queda a la població, probablement del segle XII o XIII, i és d'estil mudèjar.
0: Just davant hi ha l'església de Sant Pere Apòstol, que custodia el quadre de la patrona, Santa Rosalia, i compta amb un imponent orgue barroc. I entrem de la mà de l'historiador local, Jordi Guasc.
6: Elements importants, començant pel campanar, el que és la portada. Potser no... És un barroc molt auster, però bueno, és un edifici doncs important. I sí, a dintre, sí que l'únic element que va sobreviure a la profanació de començaments de la Guerra Civil, doncs és l'orgue barroc. I realment, doncs, a veure, és un instrument important del qual, doncs, en parlem, s'explica, no? S'explica que el van construir els germans Guilla de Tremp. Explicarem també una miqueta, doncs, qui eren els germans Guilla. Tenim un element, doncs, que és molt important i que tampoc no n'hi ha tants d'òrgans d'aquest estil.
1: I ben a prop de l'església hi ha el castell del Zicar, seu de l'actual ajuntament, i d'una sala d'exposicions on hi trobem obres d'art.
0: El castell és l'únic edifici civil renaixentista de nova planta que queda a Catalunya. Podeu accedir-hi amb les visites guiades amb en Xavier García Puerto.
7: Castell Palau. Doncs primer de tot es tracta d'un castell perquè encara té voluntat defensiva. Palau, que també servia una mica per fer ostentació, per parlar de la grandesa dels senyors que els van construir. Qui hi ha darrere aquest palau? En Lluís d'Icar, que és la persona més prominent del seu llinatge. Estava també en un entorn de persones molt destacades a nivell social d'aquella època. Però continuem amb aquesta frase inicial. Renaixentista. Sona, no? Renaixement és aquest estil que a nivell històric ve just després del gòtic. A Catalunya l'art nacional havia sigut el gòtic perquè es correspon, sobretot amb el final del romànic, amb l'època gloriosa de la Corona d'Aragó, i també va trigar molt a anar-se. Aquest castell es comença a construir el 1565, és a dir, la segona meitat del segle XVI, quan a Itàlia comença el 1400 i aquí arriba el Renaixement gairebé a finals del segle següent, és a dir, molt tard. Però sí que és veritat que arriba amb molta qualitat. Continuem, hem dit, castell palau renaixentista de nova planta, civil, que no és religiós. En aquella època els estils nous arriben per mitjà del poder, i en aquell moment qui tenia més poder era l'Església. I hi havia un grup d'arquitectes, mira que a Tarragona som capdavanters en poca cosa, però el Renaixement es va entrar la Corona d'Aragó per Tarragona. Hi havia l'Escola del Camp de Tarragona, que principalment treballaven a nivell eclesiàstic, però aquest va ser el cas més prominent d'art civil, és a dir, que no era religiós, ¿vale? I de nova planta, doncs, que es va començar de zero, des dels fonaments.
1: Altres visites guiades que promou la Regidoria de Turisme de Torredembarra són les rutes pel patrimoni indià.
0: S'hi visita l'edifici del patronat Antoni Roig, l'Hospital Pere Badia i el carrer Nou.
1: El llegat indià de la Torre és important per entendre no només la història del municipi, sinó el de gran part del país. Ho explica l'estudiós local Josep Bargalló.
8: Joan Güell, que és l'indià per excel·lència de la Torre i l'indià per excel·lència de Catalunya, és el gran industrial, el vapor vell, la maquinista terrestre, son fill nomenat comte pel rei, els seus nets nomenats barons i vescomte, el Palau de Pedralbes el fa el Güell i li regala el rei. Barcelona, és a dir, Catalunya, no hagués estat a finals del 19, començaments del 20, el que va ser si no és per uns quants dels indians rics de Torredembarra. El Banc de Barcelona, que és el primer banc privat de la península ibèrica, el primer banc modern

0: Els fills d'indians i net d'indians de la Torre, no seria el mateix. Però la història inicial de les nacions d'Amèrica tampoc seria el mateix sense gent de la Torre.
1: El patrimoni indià el podreu visitar en un ambient festiu ben aviat, a la Fira d'Indians, que se celebra cada mes de setembre.
2: Una cita que arriba després d'un dels moments més esperats de tot l'any, la Festa Major de Santa Rosalia.
1: Castells, concerts, cercaviles, balls parlats, us animeu a venir?
3: Ens animem a anar-hi, i tant que sí. Doncs vinga, cap a Torredembarra, cap a les festes de Santa Rosalia o fora de festes també, eh? Ens han convençut, sempre és un bon moment per visitar la torre. I ja que estem al costat, doncs també, per què no, una visita cap a Altafulla, ara sí. Tornem a connectar amb el company, amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Ai, respirem ben fons perquè ens hem quedat a mig fer el nostre banyador, el nostre vestit de bany. Ara sí, Eduard, com ho tenim això?
4: Mira, doncs hem pogut recuperar la connexió i aprofitarem, escolta, mira, ja que estem en antena aquí per tota Catalunya, per reivindicar també que els pobles petits, els pobles de 500 habitants, es mereixen tenir una bona cobertura telefònica per part de les companyies que operen a casa nostra. Que escolta, Déu-n'hi-do, hem fet unes corredisses, hem sortit al carrer, hem entrat en un altre espai i ara sembla que sí, que aguanta. Sí. Estàvem parlant, recordaràs, amb la Tessi Roig, que és qui lidera juntament amb la seva família Roidal, aquesta empresa que es dedica a la moda de bany femenina. Tessi, parlàvem de la confecció d'un banyador i jo et volia preguntar, escolta, com seguiu les modes? Les modes les creeu vosaltres o les modes les aneu observant vosaltres des de l'exterior i és aquí on us inspireu?
5: Doncs bé, com a tal, la moda avui en dia ja no hi ha una moda que sigui principalment que et marqui molt una tendència. La tendència, la moda, s'olora. Viatjant, anant a fires, documentant-te, de tota manera vas olorant. Sí que és cert que d'efecte professional ja detectes principalment quins seran els colors, la petita tendència que pot haver-hi, però sempre està que amb la moda del bany un ha d'escollir el que li és convenient de la tendència. No sempre totes les tendències són favorables o afavoridores i llavors un no té que seguir la moda i la tendència de pe a pa.
4: És a dir, que no diries que funcionen més estampats florals o geomètrics o colors llisos. Aquí va en funció també del gust de la persona?
5: Està clar, sí. Per exemple, nosaltres el que domina més en la nostra col·lecció és l'estampat. I sempre hi ha, pues, que en uns països pot funcionar molt l'animal print i en uns altres països no. O en uns són més florals i en uns altres els agrada més el geomètric. Però sí que és cert que quan una tendència és maca tot arreu.
4: Vosaltres feu una feina pràcticament d'artesania. Dèiem al principi que fabriqueu una roba de bany que podríem arribar a qualificar de luxe. Què s'entén per això?
5: Més que luxe, jo no utilitzaria la paraula luxe. Més que luxe potser seria exclusivitat. Exclusivitat avui en dia és molt difícil de trobar en el mercat perquè anem tots bastant uniformats. Llavors, l'exclusivitat en quant a qualitat, en quant a servei, en quant a disseny, en quant a personalitzar molt la marca i tenir una professionalitat darrere que et respaldi, tot això també és el que tu en dius luxe. Per mi tot això és exclusivitat, tenir un bon servei i una prenda amb molt bona qualitat.
4: Quan algú agafa un banyador o un biquini de Roidal, s'identifica ràpidament? És a dir, què és el que a tu et pot fer dir, ep, això ho hem fet a casa?
5: Sí, principalment nosaltres ens destaquem pels estampats, pels grans estampats. Aquí a Espanya, a nivell nacional, és més llis, són més discrets, però nosaltres que exportem molt als Estats Units, al nord d'Europa, Emirats Àrabs, el que la nostra demanda és estampats importants, estampats grans, colors, ens demanen, sobretot, clar, el nord d'Europa ens demana color, color i color, i potser aquí la part llatina és un altre estil una mica més sobri, no? Mm-hmm. Però bueno, tot, quan una, com repeteixo, quan una cosa agrada, agrada tot arreu.
4: Abans ens trobàvem, abans no fallés la cobertura i sí, haguéssim de

0: de buscar aquest altre espai, ens trobàvem a la sala on feu el triatge, el control de qualitat. Què pot fer que una peça com les que confeccioneu vosaltres no superi aquest control?
1: Qualsevol defecte. Qualsevol defecte de confecció, qualsevol defecte de teixit, qualsevol defecte de fins que en aquell moment hagi arribat la prenda i estigui erroni. Ja nosaltres fabriquem aquí a Salamó, però també fabriquem a dos tallers exteriors, de països exteriors, tant a Tunísia com al Marroc, i tot i que es fabrica una petita part allà, perquè la major part es fabrica aquí, quan arriben les prendes també passen el control de qualitat. No és que vagi directament a etiquetar, embossar i a l'estocatge, no, es passa aquí també el control de qualitat. Qualsevol defecte, perquè el nostre client també és molt exigent i nosaltres també som molt exigents.
0: Som a les acaballes de l'estiu. Núria, tu hi has anat a la platja o a la piscina, tot i que has treballat de sol a sol aquí al Catalan
2: de l'Obert per Vacances. Sí, de sol a moreno obert per vacances. No, sí que he pogut anar a la platja, sí, clar.
0: Sí. Doncs mira, jo crec que ara li preguntarem a la Tessi, crec que això que li preguntarem servirà molt de cara a l'audiència del programa, aquest ABC que hem de seguir a l'hora de tenir cura de la nostra roba de bany, dels banyadors. Com s'han de rentar, Tessi, els banyadors? Sí, és que s'han de rentar els banyadors.
1: Sí, evidentment. Després de cada ús s'han de rentar. És sabó neutre amb aigua freda. I una cosa que molta gent no sap és secar-lo del revés i a la sombra. No posar-lo mai en el sol, perquè el sol desgasta molt els colors. Clar. Per tant, res de rentadora, res de secadora, simplement rentar-lo amb un sabó neutre, girar-lo i posar-lo a secar a la sombra. Molt important.
0: Per tant, quan tu deus veure els estenedors de la gent del poble amb els banyadors, dius, quina mà de barbaritats que estan fent.
1: Bueno, ja vaig pregonant tal com s'ha de fer.
0: Girar-lo al revés...
1: Sí, un cop està rentat, que el tens amb aigua i l'has esbandit, el gires al revés i el poses amb un estenedor sense agulles, sobretot sense agulles.
0: Sense agulles també?
1: Sense agulles i del revés, a la sombra.
0: Escolta, em deies que avui és 1 de setembre, per vosaltres és com si comencés el curs. De fet, s'han incorporat noves treballadores també aquest dimarts. Pensant ja en l'estiu 2028, això no se't fa una mica estrany?
1: Bueno,
0: 2028 no, 2027, i ara hi va el bulbo corre massa.
1: Sí, les dues coses. Fem la producció pels banyadors que puguin estar per Setmana Santa del 2027 ja a les botigues, per tant s'han de fabricar abans, i de fet nosaltres ja comencem per Acció de Gràcies als Estats Units, que és a mitjans de novembre. Nosaltres ja exportem cap allà prendes, per tant tota la part del Carib o inclús Canàries ja volen, és la seva època alta, ja volen tenir banyadors, per tant la producció ara just comença. Però paral·lelament, finals de mes, principis d'octubre, ja comencem la nova col·lecció pel 2028. O sigui, ja anem a fires, ens comencem a... la part creativa ja comença.
0: Déu-n'hi-do, Núria? Aquí hi ha alguns que encara no han fet vacances, i escolta, la gent que planifica ja el que hi haurà d'aquí a dos estius té molt de mèrit també, eh?
2: Ells planifiquen perquè nosaltres podem anar ben vestits i ben guapos a la platja i la piscina.
0: I tant.
2: Molt bé.
0: Tessi Roig, gràcies per obrir-nos les portes, que tingueu una molt bona temporada, es diu així?
1: Una bona temporada. Sí.
0: Doncs escolta, que tingueu una molt bona temporada.
1: Moltes gràcies, bon dia.
2: I Eduard Virgili, moltes gràcies. No marxis massa lluny, perquè l'Eduard tant ens parla de roba de bany com de jardineria. Saps què vull dir, no?
0: I tant. Sí, ja t'entenc. Ja.
2: Anem parlant aquests dies amb més connexions en directe, Eduard. Fins demà.
0: Que vagi bé, fins demà.
2: No el deixem marxar relativament de l'antena, l'Eduard. Tanquem aquest directe, però sí que ara el recuperarem en un podcast, en una píndola d'aquestes tipus reportatge, que ens parla de jardineria, de relliurament, d'aquesta secció que ens ha resultat molt, molt útil. Jo tinc les plantes enguany fantàstiques gràcies al podcast. Però una cosa que passa, clar, jo crec que és també perquè no he marxat de vacances. Sabeu allò de quan marxes de vacances, després que estàs una setmana, 10 dies, arribes a casa, obres la porta amb por i dius, ai, què em trobaré? Com estaran les plantes? Doncs d'això va, el podcast de jardineria.
0: Tu Tot s'acaba, també les vacances. Tornem a la rutina, desfem les maletes i abans o després arriba el moment de sortir al balcó, a la terrassa o al jardí per veure com han passat aquests dies les plantes que tenim. El nostre espai de jardineria per vacances, avui tanquem aquesta sèrie d'estiu que ens ha fet agafar les tisores de podar i la regadora al llarg de les darreres setmanes. I com sempre, estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
3: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
0: Imagino que aquests dies molta gent arriba a casa amb certa inquietud. Tots tenim aquella pregunta al cap: com me les trobaré? Però el primer és no alarmar-nos.
4: Hi ha gent que diu: he tornat a vacances i tinc les plantes més maques que mai. El que hem de fer és una lectura molt fàcil de dir: ostres, he arribat i tinc les plantes... Escolta'm, prou bé, fantàstic, doncs meravella, i el pròxim any tornem-hi de la mateixa forma, per 5 coses de vacances fem servir el mateix sistema. Escolta'm, que estan més maques, però com pot ser? Doncs pensem, primer que tot, si han rebut menys aigua, doncs potser és que la planta li ha anat millor i que potser està en un lloc amb molta més claror que la que tenia. Llavors això ens fa replantejar potser tornar-les a posar en un altre lloc. O, escolta'm, és que han patit moltíssim, estan fatal, estan terribles. Principalment és observar i veure com està aquella planta i si ha patit molt, doncs intentar cuidar-la una miqueta.
0: Va, Joan Maria, anem a casos pràctics. Què és el primer que hem de fer si la terra està molt eixuta?
4: Si la terra està molt seca, ens hi ha patit allò molta sequera, veurem que reguem la planta i probablement l'aigua no és recollida, sinó l'escup. Haurem de regar molt poca quantitat, tornar-hi al cap d'una estona i al cap d'una altra estona, de tal manera que ajudarem aquesta terra a tornar al seu moment òptim i veure com a poc va recuperar aquella humitat i es va inflant, va agafant i aquella textura normal i ja podem absorbir.
0: I si ens trobem les fulles seques?
4: Si les fulles estan seques, i seques vol dir marrons i ja que han perdut el color i tal, acabar de treure-les, si volem, de la planta i regar-la. El que hauríem de fer és comprovar com de seca està la planta. Si la planta s'ha secat del tot, vol dir que inclús les branques estan seques, això podem fer rascant amb la ungla només la tija una miqueta i veure que és fàcil de rascar i surt verda una miqueta, doncs això vol dir que la planta està viva. Reguem-la, cuidem-la i tallem-les per seques. Que rascant una miqueta el tronc, inclús a prop del terra, veiem que està dur, que està sec, vol dir que aquesta planta s'ha secat tant que ha mort.
0: Joan Maria, hi ha un entremig. La planta pot no estar morta del tot, ni que tampoc presenti gaire bon aspecte. És a dir, que faci mala cara.
4: Si està desmaiada vol dir que està en els primers moments, el primer procés de passar set. Reguem-la, i us diria, inclús reguem-la amb molta quantitat d'aigua, perquè a vegades, depèn del desmai, no l'aixequem, però a vegades depèn quan, a quin procés hem arribat, a quin punt, aconseguim que les fulles s'aixequin i s'aixequin a recuperar la seva vigorositat. Però a vegades es troben un punt mig. Vol dir que no s'aixequen del tot, però tampoc queden tan abaixades i queden mig alçades. La planta estarà bé, però veurem que estarà com a trista, sempre, fins que no surtin fulles noves.
0: I atenció, No ens anticipem més del compte. Hi ha plantes que poden semblar mortes, però que encara poden rebrotar.
4: Si hem arribat a aquest punt en què encara no està morta i la planta, tot i les seves defenses o proteccions de cara a les sequeres, encara està viva, se'ns semblarà el primer moment que se'ns ha mort, la regarem i veurem que de cop aquella planta, a poc a poc, a cap de 2-3 setmanes, però de cop comença a brostar tota de cop, no?
0: Tot el que ens ha explicat el nostre jardiner de capçalera, queda clar que cal tenir una mica de paciència abans de donar una planta per perduda. Però, Joan Maria, i si després de l'estiu volem seguir fent jardineria? És un bon moment per plantar?
4: És un molt bon moment per plantar i per transplantar. Aquelles plantes que durant la primavera i l'estiu doncs ens han anat creixent i veiem que el té és líquid a petit, doncs és un moment de transplantar-la. I és un bon moment també per plantar plantes que seran boniques i vigoroses de cara a l'hivern. És a dir, setembres, octubres, novembres, es poden plantar doncs pensaments, ciclaments, calèndules, boixacs, botonets, conillets, que són plantes que són de floració hivernal, i plantar-les a aquesta època ens permetrà tenir flors doncs al mes de novembre, desembre, gener, febrer, març, fins al mes de juny.
0: I arriba l'hora d'anar tancant la nostra sèrie de jardineria per vacances, desmuntant un altre mite. Si una planta ha patit mentre érem fora, ja no tornarà a ser la mateixa?
4: Una planta que ha patit, depèn del patiment, tindrà un creixement o un altre, però sempre que sobrepassa un patiment es torna més forta i més resistent. Per tant, una planta que aixequem i que recuperem sempre serà molt més oferta.
0: I acabem la temporada amb l'últim consell de Joan Maria Vidal, el gerent del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
4: Conviviu amb les plantes i veureu que realment tenir plantes que a vegades sembla allò tan difícil, a la vegada és tan satisfactori. Gaudirem també d'aquesta companyia de les plantes que ens fa sentir casa nostra molt més agradable.
0: Durant aquestes setmanes hem après a preparar les plantes abans de marxar de vacances, a regar millor, a escollir les espècies més resistents, a transformar un balcó en un petit refugi verd, a detectar les plagues a temps, a cuidar el jardí de manera més sostenible i a descobrir que les plantes també ens ajuden a viure un estiu més fresc. Tanquem aquesta petita aventura amb una idea molt senzilla. Les plantes ens demanen temps, sí, però ens retornen molt més del que els donem. Ens ofereixen ombra, color, aromes, tranquil·litat i fins i tot una excusa perfecta per aturar-nos uns minuts cada dia. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que acabeu de gaudir d'aquest estiu i recordeu que la natura sempre ens espera, sigui en un jardí, en una terrassa o en un petit test al balcó. Fins aviat!
2: Sí, sí, tot això està molt bé, Eduard. Tot el que hem après aquestes setmanes d'estiu amb el tema de la jardineria gràcies als vostres podcasts. Però jo què faig ara? Jo a partir d'ara de la tardor, jo tinc plantes, ara estic com a abandonada, deixada. Ja veurem fins a on aguantem. Ves que no us hagi de trucar a mig hivern, no? A mitja temporada. I dir, sisplau, feu-nos uns podcasts d'urgència aquí pel programa que sigui, per la ràdio local, per on sigui. En fi, moltíssimes gràcies. Bromes a part, eh? Moltes, moltes gràcies per aquest podcast de jardineria a la Joan Vidal i també a l'Eduard Virgili. Ai, ja anem tancant el programa d'avui, ja anem tancant amb col·laboradors, però fins l'últim dia aguantarem la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Va, que la saludem ràpid, ni sintonia ni res. Lídia, bon dia. Lídia, fins l'últim dia, fins divendres, aquí fitxant.
5: Exacte, sí. I ràpid i concís. Ja es nota que és final i que tenim ganes de marxar. Anem ràpid, ràpid, ràpid.
2: Vinga, que de tres activitats d'agenda, que déu-n'hi-do també. Mira, la primera, Vilaseca.
5: Doncs sí, tenim un taller per als més menuts a càrrec d'un il·lustrador d'aquí, de casa nostra, en Miqui Pérez, que té obres murals per tot el tarragonès, a Vilaseca. És avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública.
2: Mm. I després cap a Tortosa, crec, sí? Cap a Tortosa.
5: Tenim la 14a edició del Va per tu, Vidal, que és un acte festiu i esportiu en record d'un jove estudiant i ciclista, en Vidal Fuster, i a partir de les 5 hi haurà tant activitats infantils com concert de Jordi Évole i Los Niños de Jesús, i també una recollida de bicicletes usades per distribuir-les a col·legis i fer un bon servei. Tot això és avui a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa.
2: Recollida de bicicletes, eh? Donació de bicicletes, que xulo. Mira, i acabem a Figueres.
5: Que Figueres ha fet la primera edició del que es diu Les Nits d'Art al Castell de Ferran, que és un cicle on cada jornada hi ha hagut espectacles o música o teatre, i després una projecció cinematogràfica. I avui tenim un nou teatre que es diu Por una senda clara, de La Funcional, que és una companyia d'allà de Figueres, i el visionat de 5 curtmetratges de Sud-àfrica, República Txeca, França i Canadà, perquè fa una parada al festival Curt Circuit 66. I tot això serà a 2:15 del vespre.
2: A Figueres. Déu-n'hi-do. Lídia, moltíssimes gràcies. Fins demà.
5: Fins demà.
2: Riem amb la Lídia perquè cada dia ho fem una miqueta més curt. Curt, curtíssim. Avui la connexió amb l'Enric de Cardedeu. Enric, bon dia. Quin és el tema de demà?
6: Molt bon dia. Ja s'ha acabat. Demà tenim col·leccionables, allò que ningú acaba.
2: Oh, que bé. Col·leccionables. Sí. Això és molt típic de la tardor, eh?
6: Sí, sí, sí, i ningú acaba, eh? No, o sigui, ja t'ho dic, a veure si trobem una persona a tot Catalunya que n'hagi acabat algun.
2: Et compres, et regalen l'àlbum amb els primers cromos i tal, no? Sí, dic cromos, sí, sí.
6: Quan sigui tu un tanque de la Primera Guerra Mundial,
2: sí,
6: aquestes
2: sí,
6: coses.
2: Sí, sí, hi ha cromos, però hi ha de tot. Hi ha de tot. Sí, sí, de tot. Sí, sí. Oi que bé, col·leccionables demà. Tinc ganes, ja.
6: Veurem, ja.
2: Hola, Enric, gràcies.
6: Salut, fins demà.
2: Salut. Ràpid, ràpid, també amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb què sempre comencem i tanquem programa, us diem adeu. Us recomanem que feu alguna coseta interessant, eh? O que aneu pensant en això dels col·leccionables, més que res perquè demà ens ho pugueu explicar. Ho recollirem i ho escamparem per tot Catalunya. No serem prudents ni ens ho callarem per nosaltres. Tornarem demà a partir de les 9 i mentrestant passeu molt bon dimarts.

0: Cardedeu. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després de la seva destitució per encarar una nova etapa al departament. La consellera Esther Niubó ha desvinculat el relleu directament dels errors de les proves PISA, però ha admès que poden haver estat el detonant de problemes de funcionament. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves i Clari, psicòloga infantil i pedagoga social, ha treballat també a l'Ajuntament de Barcelona des del 1990 i ha estat gerent també de diverses àrees municipals. El nomenament s'aprovarà avui al Consell Executiu. I també en política, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i consta també d'una altra agressió en nom del col·lectiu LGTBI. I per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst que avui el Consell de Ministres també aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros més per fer front a la crisi migratòria. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en el col·lectiu dels motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellví de Rosanes deixa un vehicle al voral direcció Tarragona. També una altra avaria a l'A2 a Palau d'Anglesola deixa un carril tallat en sentit Lleida i finalment una altra incidència a la C25 a Sant Fruitós del Bages deixa un carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R1 de Rodalies acumula retards de més de 15 minuts per un intent de robatori de cable que ha provocat una incidència en el sistema de senyalització a Sant Adrià del Besòs. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home per apunyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. Ha passat aquesta matinada i la policia ha obert ara una investigació per tal d'aclarir els fets i buscar també l'autor o autors del crim. La víctima tenia 45 anys. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món. I ben tornades, oientes!
4: Avui és dimarts 1 de setembre de 2026.
3: I comencem la quarta temporada de l'Infopodcast Cardedeu. Comencem més i quin tros de més, possiblement un dels millors de l'any.
4: El millor de l'any és l'agost, Enric. Així que, benvingudes, persones boniques del poble, persones que decidiu no anar a prendre un cafè a les franquícies i sí als negocis locals, i benvingudes totes aquelles persones que mireu més enllà del vostre melic. Benvingudes a la temporada de les municipals i al 642è Infopodcast Cardedeu. Que comencin els Jocs de la Fam.
3: Doncs Susana, quin estiu, eh? No ens podem pas queixar, ens ho hem passat molt bé. Com mi, tu i jo ens ho hem passat molt i molt bé. Ens espera un any mogudet, com has dit, en les municipals. Així que els hi hem de dir unes quantes cosetes a les nostres fidels seguidores, oi que sí?
4: Doncs sí, així que estigueu molt atentes, perquè aquest any l'Infopodcast, en part, el podreu fer vosaltres.
3: I és que enguany canviarem l'Infopodcast per complet. Ens encanta tal i com és, però aquesta és la quarta temporada, com hem dit, i volem fer-li un rentat de cara, fer-ho més fresc, més participatiu. Així que volem que ens digueu què us sobra i què us falta.
4: Què hi posaríeu, què us agradaria escoltar cada matí, què voleu que soni quan engegueu la ràdio i mai trobeu?
3: Una proposta nostra, de moment, serà donar-vos veu a la ciutadania amb una secció cada dilluns que podríem anomenar, per exemple, el títol està a l'aire, La Vila tan emprenyada, on podreu enviar-nos la vostra disconformitat sobre coses que passen a la vila i ho posarem per antena.
4: O felicitacions a la gent que més estimeu, agraïments, l'Infopodcast també és amor.
3: Així que ja ho sabeu, teniu una setmana per fer-nos arribar les vostres idees. Les esperem amb moltes, moltes, moltes ganes. Nosaltres nosaltres mentre anirem dissenyant un programa espectacular que faci que les ràdios bullin cada matí.
4: Així que, a l'espera inclús d'un nou comiat, nosaltres us deixem deures, feina i encàrrecs per fer de la ràdio del vostre poble una ràdio encara més vostra.
3: Aquest vespre penjarem un reel a l'Instagram de Ràdio Televisió Cardedeu i allà podreu deixar les vostres idees. També podeu escriure-ho als comentaris d'aquí de Spotify.
4: I també podeu enviar les vostres propostes al número de WhatsApp de Ràdio Televisió de Cardedeu, que el trobareu a la nostra pàgina web i al mateix Instagram.
3: Exacte, però de moment...
4: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
3: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
4: Per la ràdio, el 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Salut i poble, consum de proximitat i fem-vos sòcies!
5: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Sí.

Hi, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: Cardedeu. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després que ahir la consellera Esther Niubó anunciés la destitució per encarar una nova etapa al departament. El canvi arriba una setmana de l'inici del curs escolar, coincidint també amb la reincorporació avui dels professors als centres educatius. Niubó va desvincular el relleu directament dels errors en les proves PISA, tot i admetre que poden haver estat el detonant de problemes de funcionament. La consellera també va anunciar 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves. Del nomenament de Clari s'aprovarà avui al Consell Executiu. I el Govern i l'Institut Català de Finances engegaran un paquet d'ajudes i línies de finançament per a empreses de la zona de Collserola que s'han vist afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, com també per a escorxadors de la província de Barcelona i granges limitades per la malaltia. Hi haurà una línia d'ajudes directes a fons perdut per a empreses de Collserola que hagin vist reduït el seu negoci en un 30% aquest 2026 i s'oferiran mesures específiques a escorxadors de Barcelona, com ara excepcions de taxes. I de fet, la rebaixa sobre els hidrocarburs que l'Estat aplica al gasoil a partir d'avui és pràcticament imperceptible per l'usuari final. Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre fins aquest mateix dilluns, ja era vigent un descompte de 10 cèntims. A més, les benzineres alerten que la represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units en els darrers dies ha fet disparar novament el preu del petroli, entre 4 i 5 dòlars més el barril de Brent. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I els Mossos investiguen la mort d'un home de 45 anys apunyalat al carrer Sant Jaume de Manresa. L'avís s'ha rebut cap a les 5 de la matinada per una agressió i quan els agents han arribat han trobat l'home ferit de gravetat. Tot i les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, finalment ha perdut la vida. La Divisió d'Investigació Criminal investiga ara les circumstàncies dels fets i també l'autoria del crim. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí al Mena, al Segrià. El tribunal ha desestimat els recursos de les defenses i ha avalat els indicis sobre la seva integració en una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i redistribució.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres una setmana per l'inici del nou curs amb una convocatòria de vaga inclosa. L'executiu assegura que amb els recursos actuals no pot atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
3: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
2: El govern, per cert, ha anomenat avui a Marta Clari com a nova secretària general d'Educació en substitució de Teresa Sambolas, destituïda ahir, recordem-ho, després de les errades comeses a les proves PISA. I el govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per Ceuta d'aquí a final d'any. L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Carlos Cuerpo és ministre d'Economia.
4: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
2: I avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, a la P2, a la C33 i a la C32 al Maresme. La mesura ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, amb excepció de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment en camions. La causa és l'increment de vehicles a uns 150.000 en puntes de dia en alguns punts. Una de les solucions sobre la taula ara és la dels peatges variables. I el govern català destinarà més de 8.600.000 euros al desenvolupament del projecte de la nova comissaria virtual dels Mossos, una partida que ha de servir a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació pel disseny, el desenvolupament i la posada en marxa. Ha de permetre en una primera fase fer tràmits de forma telemàtica com denúncies de furts, ciberestafes, pèrdua d'objectes o autorització de sortida de menors a l'estranger. I els esports, nom propi, Gabriel Jesús, ja és nou jugador del Barça, el davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, acaba de signar el contracte amb l'equip de Flick, que ja és líder de primera després de golejar-hi el Rayo.

Ja, un, dos, tres, ja hi som tots.

seu aniversari es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un enganyí. Fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: de 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Més de 300 milions d'euros és la xifra del paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carlos Cuerpos, el ministre d'Economia.
3: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
2: 5 anys després de l'alliberament dels peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, excepte a l'AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. Per això, una de les solucions que hi ha sobre la taula per part del govern és la dels peatges variables. Escoltem Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
4: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
2: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos de l'any. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període l'any passat. En total s'han registrat 87 persones mortes, de les quals el 40% són motoristes. Més xifres. El port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, d'un total d'11, buscant desestacionalitzar la temporada turística. Aquest mes d'agost, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en mesos de més afluència turística. El port rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial de 65.000 visitants. I el govern ha anunciat la concessió de medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen al cuiner Ferran Adrià i a la directora del sincrotró, Alba Caterina Biscari. I 6 restaurants al Baix Empordà se sumen aquest setembre i octubre a la segona edició de Chefs amb Cor, Plats a la Causa, amb la campanya Coneix Gastronomia i Solidaritat a favor d'Oncolliga Girona.
5: Let's go, girls.

0: 10. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que al seu parer no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom, per cert, de la nova secretària general d'Educació. Es tracta de Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. El govern català deixa clar, tot i això, que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paner, que ha defensat l'acord al qual es va arribar abans a l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
3: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou, però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
2: Més temes, la represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica des d'avui. Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota, sobretot per l'augment entre 4 i 5 dòlars els últims dies al barril de Brent. Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa de l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per a professionals perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost a l'alimentació. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que, ja que pel sector primari el gasoil, doncs, és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet, si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
2: Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu policial arran de la mort a ganivetades d'un home de 45 anys al carrer Sant Jaume de Manresa aquesta matinada. La víctima era un veí de Castellnou de Bages. Ha fet un escorcoll en un pis de la travessera dels drets de la ciutat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. No es descarta que es puguin fer més registres. I parlem de la Fundació El Foment de Girona, que oferirà una trentena d'activitats a finals d'any. La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre, que inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i també molta improvisació.
1: Notícies en xarxa.

0: 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. 5 anys després de l'alliberament dels peatges, la sinistralitat de Catalunya s'ha reduït a totes les vies, a excepció de la AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat en puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. Per això, una de les solucions que ara hi ha sobre la taula del govern és la dels peatges variables. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
3: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
2: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat de la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos de l'any. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat. S'han registrat 87 persones mortes, de les quals el 40% són motoristes. I avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de Barcelona. S'han concentrat davant la Sagrada Família aquest matí i acusen l'Ajuntament d'immobilisme davant la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. Reivindiquen millors horaris i conciliació, diuen que fan jornades d'11 hores i demanen reconeixement professional. Escoltem Marina Martínez Iglesias, delegada d'Intersindical.
4: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins les 8:30 o fins les 9:15, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
2: Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, demana a Telefònica que retiri tot el cablejat en desús de les línies que passen pel municipi per evitar que es produeixin més robatoris de coure. L'Ajuntament assenyala que els lladres aprofiten per emportar-se el botí perquè el poble és molt disseminat i passen desapercebuts. El problema és que deixen tot el residu de plàstic que envolta el cable enmig dels camps i provoca problemes a la maquinària agrícola i també alguns animals que se l'han menjat i han emmalaltit. I dos detinguts a Tortosa per blanqueig de capitals i per tenir un punt de venda de cocaïna. Els arrestats són un home de 52 anys i una dona de 43. La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a l'existència d'un punt de venda continuada de cocaïna en un habitatge d'aquesta ciutat. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: de 10. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Alemanya assenyala Rússia com a responsable de l'intent d'atac amb drons carregats explosius contra l'aeroport de Leipzig a principis d'agost. El ministre d'Exteriors d'Alemanya ha assegurat que la investigació ha detectat coincidències entre el patró de l'atac, els aparells i la tecnologia utilitzada i els mètodes emprats per Moscou en la guerra contra Ucraïna. Segons el ministre, l'incident forma part d'un seguit d'activitats destinades a desestabilitzar Alemanya. Per cert, que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mantindrà el viatge a Kiev, a Ucraïna, tot i l'avís que li han fet arribar de l'ambaixada espanyola sobre l'increment d'atacs russos a la capital ucraïnesa. Finalment, però, viatjarà amb una comitiva més petita de la prevista inicialment. Collboni argumenta que la intenció de Rússia és aïllar Kiev a través dels bombardejos i que per aquest motiu manté intacte el compromís de visitar el país en guerra aquest dijous, dia 3 de setembre. 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, a excepció de l'AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat amb puntes de fins a 150.000 vehicles en alguns punts. Per això són les solucions que hi ha sobre la taula per part del govern, una d'elles, si més no, és dels peatges variables. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
3: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
2: Una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent a Tarragona, la ciutat es va refent i recuperant la normalitat, però amb desperfectes encara visibles i altres que s'han anat reparant. Ara la tasca feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Els bombers van arribar a fer 200 serveis en espera. Ho explica Gerard Domènech, tècnic especialista d'operador de control dels bombers.
4: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
2: I dos menors estan sota custòdia policial en relació amb l'apunyalament mort a la Manresa d'un home de 45 anys aquesta matinada. La víctima era veí de Castellnou de Bages i una persona molt coneguda. Els dos menors tenen 15 i 16 anys. El municipi ha decretat el dol oficial.
5: La comunalitat de Cardedeu és una comunalitat molt jove. De fet, ha acabat d'estrenar. Una comunalitat que tot just dona les seves primeres passes i que, tot i les bones intencions i hores de feina, durant els propers mesos viurà els seus primers encerts i segurament, per desgràcia, també els primers errors. Per això és tan important, com per a qualsevol novell, emmirallar-nos en aquells i aquelles que tenen més rodatge i que ja han viscut abans que nosaltres aquesta experiència. Per això, avui des de la comuna, ens hem desplaçat fins a Vic per poder conèixer els companys i companyes de la comunalitat de Vic. Volem saber quines iniciatives han pres, quines accions han funcionat millor i, per què no, les que han suposat un desgast i que no han acabat de funcionar. Volem saber la valoració que fan dels seus membres d'un projecte que ja porta 2 anys funcionant i saber també quin és el seu escenari de futur. Així que avui sortim de Cardedeu i ens anem d'excursió. Des dels estudis del Nou Ràdio Vic, on ens han fet un bon raconet, us parla la Maria López i això és La Comuna.

0: I per conèixer en profunditat com funciona i quina és l'experiència de la Comunalitat de Vic, avui comptem amb l'Albert Ribas. Ell és tècnic de la Comunalitat de Vic per part de la Fira Ferotge. Bon dia, Albert.
1: Hola, bon dia.
0: Ens acompanya també la Marc Canyelles. Ella és tècnica de la Comunalitat i membre de l'Associació de Veïns del Barri del Remei. Molt bon dia, Marc.
2: Bon dia.
0: I tenim també a la Clara Cusó. Ella és tècnica de la Comunalitat per part de l'Associació Tapís. Bon dia, Clara.
3: Bon dia.
0: Com dèiem a la introducció a Cardedeu, anem encara nosaltres amb bolquers, per dir-ho d'alguna manera, i és que per nosaltres és molt important conèixer de primera mà quina és l'experiència de la resta de comunalitats, que ja porteu molt més temps que nosaltres aquí a la batalla. Per començar, m'agradaria contextualitzar una miqueta des de quan esteu en funcionament la vostra comunalitat, quan neix, com neix i qui en formeu part.
2: Molt bé, doncs si voleu responc jo a aquesta pregunta. Jo crec que, bueno, això que comentaves, no, Maria, de que us sentiu molt novells, és una tònica general que ens va passar a totes les comunalitats, perquè ja el programa en si, quan va sortir, era una cosa molt novedosa que, bueno, que era una cosa que ningú s'esperava o que era, tenia una lògica que sortia una mica dels esquemes, no? I que plantejava, doncs, la suma de diferents actors de l'economia social, el cooperativisme i més des del món dels moviments socials i les associacions. Llavors aquesta suma, doncs, en si va generar, bueno, doncs una expectativa i també haver de, bueno, de buscar aquests actors que havien de conformar les comunalitats en cada territori, no? A Vic ens va arribar, va sortir aquest ordre d'aquest programa del Departament d'Empresa i Treball i nosaltres estàvem treballant en el barri del Remei amb un pla estratègic conjuntament amb l'Ajuntament, institucions del barri, les associacions, etc., no? Tot un seguit d'actors. Llavors nosaltres estàvem desenvolupant aquest pla que havia de desenvolupar-se en els anys futurs, diguéssim, amb diferents línies d'actuació en un barri amb unes necessitats molt, molt concretes, amb una gran índex de demografia i, bueno, d'immigració, de situacions complexes, no? Uh-huh. I llavors, amb tots aquests actors que estàvem allà, arriba la convocatòria aquesta i bueno, se'ns va desplegar una idea de per què no ens assumem això? Quan potser el que demanava el programa no era ben bé el que es desenvoluparia en el pla estratègic, però en aquell moment ho vam llegir d'aquesta manera. Llavors ens vam associar a Fira Ferotge, Associació de Pis, Associació de Veïns del Barri del Remei, per aquesta situació que estàvem treballant ja amb un pla estratègic.
0: Ja hi havia certes aliances.
2: Correcte. I vam presentar un projecte que venia una mica a replicar el que ja teníem en aquell pla estratègic. Llavors vam veure que no era ben bé això el que havíem de fer, no? Perquè era una cosa que estava molt en una línia de... Sí que era col·laboració amb l'administració, però era molt des de l'administració. Què ha de fer l'administració? Això en el pla estratègic. I la comunalitat ens demana un nivell d'implicació i d'autoorganització molt més elevat. I llavors això, aquest canvi de relat, aquest canvi de lògica, sí que l'hem anat treballant. Per tant, això va començar...
0: No era tant un tema de rebem una ajuda per fer això que fem, sinó que és un paradigma totalment diferent, ens hem de posar a treballar i això implica tota una sèrie d'hores i de feina darrere bastant important, de fet.
2: Correcte, sí, sí. Per tant, això va ser a principis del 2022 que ens donen la subvenció, però no ens vam activar potser fins al novembre del 22. I durant això, des de febrer fins a novembre, va haver-hi com tot aquesta revisió del que s'havia plantejat, no? I planificat, i llavors al novembre vam començar a fer accions i aprenent també dels errors i del que no... Bueno, això ja en parlarem, no? També. Potser la Clara pot acabar-me d'ajudar amb això.
3: Sí, com el bé explicava la Mar, segurament aterra el projecte de la comunalitat, no? amb una idea del que es volia fer Vic, que potser no responia molt a aquest paradigma de l'autoorganització, sinó més, doncs, això, desenvolupar un pla estratègic en un barri molt concret, i sí que durant aquest procés, no? Doncs, per exemple, ens vam trobar com moltes dificultats a l'hora de definir els eixos de treball, no? Jo no hi era molt a l'inici, vaig arribar precisament al novembre, quan ja vam començar a desplegar línies més estratègiques, però, per exemple, la feina en relació, no? a com havíem d'implicar el comerç en tot aquest procés, doncs potser va ser costós, no? A l'hora de definir els eixos de treball, no? Teníem uns eixos molt marcats per pel que les administracions acostumen a fer, no? En matèria de polítiques, per exemple, ocupabilitat i no me'n recordo ara, però ocupabilitat i emprenedoria, no? I en canvi per nosaltres la lògica a l'hora de fer política, no? Perquè totes fem política des de la comunalitat, era més la d'organitzar diversos actors que estan presents al territori, no? Per canviar aquesta mirada de l'economia cap a un sistema econòmic que sigui més just, que impliqui més a les persones, que no sigui tant de consum, no? I que per tant les necessitats bàsiques de la població es resolguin a través de l'autoorganització, les xarxes d'ajuda mútua. Aquest canvi de paradigma va fer que llavors els eixos de treball, no? Que s'havien desenvolupat en aquell pla estratègic també viressin moltíssim, no? I ens fixéssim doncs en grans qüestions que per nosaltres pensem que són bàsiques per al sosteniment de la vida, com és la transició ecosocial, la ciutat habitable, l'economia de les cures, no? Tot allò que sustenta la vida, les relacions i de les persones, no? Que viuen en aquests barris.
0: Mm-hmm. Han passat 2 anys des de llavors, entenc que, bé, com dèieu, no? hi havia un pla estratègic inicial amb unes expectatives i llavors és posar-se a treballar, no? Si mireu enrere de totes les accions que heu pogut tirar endavant, quines penseu que són les que realment més han impactat o més han tingut bons resultats o us sentiu orgullosos i orgulloses, per dir-ho d'alguna manera?
3: Mira, de la primera convocatòria començo jo. Una vegada vam tenir redefinits els eixos de treball en relació a l'eix de la transició ecosocial, vam acompanyar l'impuls de la creació d'una comunitat energètica local a la ciutat de Vic, Bicop Energia. Ara mateix Bicop Energia ha rebut ja subvencions per poder-se sostenir per ella mateixa. És una cooperativa de consumidores i usuàries que el que fa és, el que farà serà autoproduir, no, l'autoproducció de consum energètic a través de plaques solars. Pensem que el nostre acompanyament va ser clau perquè en aquell moment es pogués constituir, perquè hi havia molt d'interès per part de les associacions de veïns i veïnes, però era molt difícil, no, que en nasqués una de sola a tota la ciutat, que fos de manera coordinada i que per tant poguéssim fer més força. Doncs això, hem aconseguit ara, després d'aquests 2 anys, no, que Bicop ja vagin soles, uh-huh. I de fet ara ja han rebut subvencions i estan ja presentant projectes del T-Implementa, que són subvencions europees per poder pagar-se la instal·lació d'aquestes primeres plaques. Pensem que això va ser una de les fites, i després en matèria de memòria històrica dels barris, la Mar també.
2: Sí, bueno, clar, també, sí, estem molt, molt contents també d'haver pogut produir conjuntament amb Òmnium Cultural i amb Quim Cruselles, que va portar la direcció i producció d'un documental basat en una experiència d'una cooperativa d'habitatge dels anys 60 al nostre barri també. Vam poder entrevistar testimonis i construir aquest relat o recuperar un relat d'una acció col·lectiva de construcció de l'habitatge, ara que estem en una situació, una problemàtica tan, tan brutal, no? Davant de l'habitatge, doncs ens semblava que podíem generar una mica posar l'espurna, no? D'ostres, això va ser possible en aquell moment, ara hi ha altres models d'habitatge cooperatiu, no? De compartir o de construir, no? I també doncs esperonar que puguin sortir models similars al territori. I va tenir èxit, no? Perquè, bueno, és una experiència que va impactar, bueno, en el barri, que ha donat com, bueno, que tota la gent que hi va viure o tot el veïnat, doncs, n'era partícip d'això, i llavors aquí jo crec que ens van donar a conèixer també, no? Per aquesta sensibilització i difusió que van fer del documental.
0: Mm-hmm. Penseu que de les iniciatives que heu fet des d'aquí, des de la comunitat de Vic, clar, per exemple, el cas del documental és com un cas molt particular, no? Però no sé si penseu que hi ha algunes de les iniciatives que heu pres o idees que hagin sorgit que siguin fàcilment replicables a altres pobles, altres municipis, fàcils de compartir.
1: Sí, de fet, com ens passa molt també que a l'hora d'engegar i generar noves iniciatives i noves propostes, no? Com hi ha un punt d'inspiració, no? En el que fan les altres comunalitats o en el que fan en els altres territoris.
0: De fet, avui hem vingut a copiar-nos, eh?
1: Clar.
0: Agafa idees.
1: No, i nosaltres també ens hem copiat. Vull dir, jo què sé, per exemple, un cas concret és la Renova, no? Que és un projecte dintre de l'eix de la transició ecosocial, que és un espai d'aprenentatge d'autoreparació de petits electrodomèstics, uh-huh. No? L'objectiu és que tu vas allà amb el teu microones espatllat i hi ha un parell de tècnics que t'ensenyen a com poder arreglar això perquè el dia de demà puguis ser tu autònom a casa, no? I al final això és un projecte replicat que existia, que es diu La Repara, a la comunitat de Manresa. Vull dir que al final, no, com els eixos i el programa és molt ampli, però al final com hi ha un punt també com de la xarxa de comunalitats que ajuda molt, no, com a no perdre el nord i a poder agafar idees dels uns i dels altres.
0: Però és molt interessant, perquè al final les bones idees, la gràcia en part d'aquesta xarxa és això, no?
3: Completament, sí, sí. És a dir, jo crec que com que compartim també una mateixa visió, no, del que hem de transmetre, bueno, del que s'ha de fer a nivell d'enxarxament als territoris, doncs hi ha projectes que són perfectament replicables. De fet, diria que la gran majoria, no? Potser hi ha qüestions molt particulars, has mencionat el cas del documental, però a les comunalitats s'estan fent, doncs, xarxes d'ocupació en el marc de l'economia social i solidària, gimnasos populars, no? Bueno, projectes que, evidentment, poden esdevenir-se en diferents territoris, no? La particularitat de Vic, sí que és cert, és que Vic ens trobem que és un territori, no? Així com hi ha bastantes, crec que són la convocatòria anterior, crec que eren 5 comunalitats en l'àmbit de Barcelona, potser hi ha ciutats més densament poblades, no? o més grans que Vic. En canvi, Vic sí que ens trobem amb una realitat que Osona fa molt de catalitzador, no? És a dir, Osona és com una sola metròpoli, no? Uh-huh. I nosaltres intervenim només en l'àmbit de Vic. Llavors, això sí que el que ens fa és que a vegades, no? Així com altres comunalitats poden tenir molts actors enxarxats, nosaltres intentem fer coses que reverteixin a nivell comarcal, però sí que ens trobem que el fet de que Vic, doncs això, sigui un nucli de població que no sé com digui, bueno, que nutreixi, no, a tota la comarca, és una diferència, no, una cosa que ens fa treballar de manera una mica diferent a altres comunalitats. Sí, sí. També destacaria de la primera convocatòria la feina que es va fer en l'àmbit de l'economia de les cures, no? Perquè sí que és cert que durant aquests 2 anys, doncs, bueno, hi ha una part com molt de relat, no? També de com volem abordar aquestes qüestions, no? Que ens han de fer viure millor en els pròxims anys amb les situacions de crisi, no? Que hem afrontat des de la Covid, però amb la crisi ecosocial en la que ens estem trobant, econòmica, política, etc. I sí que és cert que les cures o les tasques reproductives, no, estem en procés encara de veure com s'han d'abordar i com les podem assumir. Són feines sovint encara molt invisibilitzades. L'administració pública es trobarà d'aquí uns anys amb grans problemes, no? Perquè la població estarà envellida i no sabrem com gestionar aquesta qüestió, i les dones, doncs, ja sabem que les havien assumit fins ara, no? I que fa uns, de fet, els darrers anys han assumit tant tasques remunerades com no remunerades, i això ara mateix comença a ser molt insostenible, no? Llavors, sí que crec que en aquesta qüestió de la visió ens ajuda molt tenir la xarxa de les comunalitats, i estem treballant molt conjuntament, i que també seria replicable, doncs, això, no? Establir, per exemple, espais de col·laboració públic-comunitaris en diferents territoris. En aquest cas, a Vic hem generat una taula de cures on hi participen totes les entitats socials que treballen amb persones treballadores o usuàries de cures, com poden ser Creu Roja, Casal Claret, amb Aixes, Càritas, i també l'administració pública, no? El Departament de Benestar i Família de l'Ajuntament, Acollida, amb Ciutadania, Igualtat, i la idea és que puguem fer una foto i una radiografia i també puguem tenir una visió conjunta de com s'han d'abordar les cures en un futur, perquè no ho podrà fer ni l'administració sola, ni es poden relegar en l'àmbit, no? en el nucli familiar. Uh-huh. I a la vegada s'ha de pensar com comunitàriament podem assumir-ho. A banda de la taula de les cures, doncs, que es va generar en aquella primera convocatòria i que ara seguim treballant, d'aquesta taula n'han sorgit assessoraments jurídics gratuïts per a treballadores de la llar i les cures per intentar millorar les seves condicions laborals, que és una tasca molt difícil perquè en el fons les seves condicions laborals depenen de la cadena, no, global de com estem gestionant les cures a nivell global, de precaritzar, no, i explotar persones migrants que no tenen papers, etc. Llavors és molt difícil canviar les situacions, però com a mínim que tinguin informació en relació als drets laborals i que per tant siguin capaces de poder decidir, no, si la relació laboral que estan establint és justa o no ho és, i a la vegada estan sorgint, doncs, diversos grups, no, grups de criança, però sobretot la qüestió és posar molt la visió de com les volem assumir, no? Perquè sí que és cert que, per exemple, estan sorgint a Vic molts grups de criança, ens estem adonant que aquests grups de criança, no només en la primera infància, sinó que quan van creixent les criatures segueixen estant conformats majoritàriament per dones, no? Uh-huh. Llavors,
0: seria un repte quasi a 2 anys vista, podríem dir, no? Si ens avancem a l'estratègia d'alguna manera del que ve a partir d'ara.
3: Completament, sí, sí. Bueno, doncs això, no? Vull dir que creiem que hi ha projectes que són més allà recorregut o que no són tan visibles com la Renova, no? Que són molt fàcilment replicables, però que a nivell de visió sí que hauríem de compartir totes les comunalitats.
0: Us ha sorprès ens movem en termes d'economia social i solidària, no deixa de ser un sistema que no... La gent encara se sorprèn, crec, o almenys nosaltres el que ens estem trobant, no? Que fas accions que la gent... Ah, però encara no estem acostumats, no? Aquest sistema o aquesta manera... Hem perdut aquesta manera d'actuar molt sovint. Vosaltres us ha sorprès alguna cosa amb les accions que heu fet? O la gent s'ha sorprès amb vosaltres? O us ha sorprès la resposta de la gent en algun sentit? Què és el que més us ha sorprès de la rebuda de la gent de la comunitat o de les accions de la comunitat?
3: Sí, jo crec que la part comunitària, o sigui, per exemple, hi ha hagut projectes que hem impulsat com Bicop Energia, no?, que sempre ho parlem, no? El sector de les energies és un sector molt masculinitzat, també costa molt la feina comunitària, segurament la gent s'implica a una comunitat energètica abans perquè l'interès a nivell de que és una persona enginyera, no?, i que té interès en com poder fer factible aquest autoconsum compartit, etc. I llavors la feina comunitària sí que és cert que, bueno, a mi no sé si la paraula seria sorprès, però bueno, t'adones que és un picapedra molt fort perquè estem molt desconnectats, no? De que és igualment important generar comunitat, perquè si no generem comunitat serà impossible que entre nosaltres ens puguem resoldre aquestes necessitats.
1: Sí, sí, i que hi ha algo com molt bàsic de tornar als orígens en moltes coses, no? Vull dir que al final, jo que sé, com ara aquest any hem començat a fer una cosa que és l'encadira, la fresca, no? Que al final l'objectiu és baixar al carrer, trobar-nos i reunir-nos, no? I com tenir un espai de trobada, simplement, que és algo que antigament es feia.
0: La típica imatge del poble d'estar amb les cadires a la porta de casa.
3: Totalment. Sembla mentida que s'hagi de formalitzar, no?
1: Clar, que és com, bueno, com, no? Anem a inventar-nos algo que ja està inventat perquè passin coses que ja passaven, no? I una mica jo crec que ens trobem com en aquest punt de tornar a intentar posar aquests fonaments que permetien a la societat, doncs, no? Tenir aquest nivell d'enxarxament, aquest nivell d'autoorganització, aquest nivell de creure's capaços de donar respostes a les necessitats de forma col·lectiva.
0: Hem fet una mica de valoració en positiu, quines coses penseu que han funcionat o han destacat, però si fem una mica d'autocrítica també, hi ha alguna cosa que penseu, ostres, això pensàvem que seria molt més fàcil i ara de veritat ens ha costat moltíssim, o no ens hem acabat d'en sortir, o hauríem d'haver plantejat d'alguna manera diferent, no ho sé. Fem aquesta part dels punts, els gomets vermells que ens hem trobat, diguéssim.
3: En aquesta part de fomentar l'autoorganització ens hem trobat en que ens pensàvem que el col·lectiu de joves seria un espai on ens seria fàcil, no?, buscar projectes de col·laboració, i ens ha costat moltíssim. De fet, aquesta segona convocatòria ja no estem treballant amb el col·lectiu de joves, quan a la primera convocatòria vam intentar, doncs, amb diversos caus i agrupaments de la ciutat, generar una taula de joves, un espai de trobada, no? I veiem que, bueno, principalment pensem, no?, que el problema també és una qüestió de temps, o sigui, els joves que estan implicats, doncs, ja formen part, doncs, això, d'agrupaments, escoltes o de festa major jove, etc, i no tenen temps, o sigui, no estem dient coses que siguin massa innovadores, però, bueno, que no coneguem totes les que estem aquí, no? Però pensem que no tenen temps de fer aquest segon pas, no? No tenen més enllà del seu espai per destinar, doncs, en el seu projecte en concret, ens ha sorprès. Segurament parlàvem també de les distraccions vàries, no?
2: També perquè, com ho vam plantejar, era una taula de col·lectius joves i va ser com unes primeres trobades, però que no partíem potser d'una necessitat que la vam haver de trobar o de definir entre tots quines eren les necessitats, perquè sí que partim molt d'algunes demandes o necessitats que captem al territori. Llavors, potser aquí ens va fallar de que eren entitats que potser coses ja les feien, ja les compartien, ja es trobaven en altres espais i potser no necessitaven tant aquest espai. Bueno, saps? O sigui, pressuposar que hi havia una necessitat compartida entre 6 o 7 entitats, que llavors resulta que no va acabar de quedar. Igualment, un altre col·lectiu amb qui ens costa molt treballar és amb els comerciants. Sí, la primera convocatòria vam intentar de fer també una campanya de difusió del petit comerç a través d'un joc com una gincama, no?, que ens hi van ajudar les escoles dels barris i el Casal Claret i HVIC, vull dir que vam fer una suma de molts col·lectius. La implicació va ser massiva, diguéssim, a nivell de la preparació, però llavors la rebuda més de la ciutadania de fer aquesta gincama i d'anar al petit comerç no va ser... no va ser tan elevada. Llavors, clar, sí que ens costa com veure real quines són les necessitats que tenen aquests petits comerciants i si podem trobar necessitats conjuntes per treballar-hi, perquè és això, també el temps és un gran repte i les dinàmiques, no?, del mercat i de consum de la població també van cap a un altre lloc i estem com sentim remant a un contracorrent, no?
0: Sí, és complicat, un sector molt difícil.
1: Totalment, sí, sí. O sigui, la part d'economia productiva potser és la part que més ens costa, no?, com d'abordar en el territori. I després, no ho hem dit al principi, però dintre de la comunalitat de Vic també hi és l'Ajuntament de Vic, no? I un dels eixos o un dels focus on tenim ara molt posat és en intentar realment establir i començar a generar exemples de relacions o d'aliances publico-comunitàries, no? I jo crec que aquest és un dels grans reptes i és, també és una de les grans dificultats en les que ens trobem. Vull dir, l'administració, l'Ajuntament, és un ens molt gran, no?, comparat amb la resta d'entitats, i aleshores costa molt que arribi el missatge i que el missatge de la comunalitat o el sentiment de pertinença a la comunalitat arribi a tots els departaments de l'Ajuntament, no? I aleshores, en aquest fet, a vegades ens trobem, no?, com aquesta dificultat o aquesta manera, o aquesta... Sí, aquesta dificultat perquè hi hagi una creença en el projecte de comunalitats, no? I és una
0: que
1: mica...
0: Que tothom l'interioritzi, no?
1: Clar, exacte. Sí, que tothom se'l faci seu. I aquest és una mica, no?, com el que ens ha estat costant fins ara i on ara estem posant una mica el focus amb la idea de poder deixar una mica de llegat en això, no?
3: Al final és una problemàtica a nivell de xarxa, jo crec que és un dels eixos que ens hem plantejat com a xarxa a treballar, conjuntament amb, crec que és transició social, enfortiment dels béns comuns i metodologies comunitàries, però les relacions públic-comunitàries és una qüestió que el programa mateix en el seu moment ja venia, no?, a intentar posar damunt de la taula el foment d'aquest tipus de relacions, però que sovint les administracions públiques segueixen veient aquestes relacions com una relació entre privat i administració. Uh-huh. No? Uh-huh.
0: Sí, d'alguna manera, ara hem tancat aquests 2 anys, no?, hem fet totes aquestes reflexions a gomets verds, gomets vermells, per dir-ho d'alguna manera, i aquest any 2024 es plantejava un nou escenari, tornen a obrir les subvencions de comunitats, torneu a presentar-vos. De quina manera o com ha canviat l'objectiu o l'eix vertebrador del vostre projecte, si mireu de cara a futur? Cap on voleu anar a partir d'ara? I sobretot, com l'heu fet virar, segons la vostra experiència?
3: Uh-huh. A nivell del que volem treballar, nosaltres vam voler donar una continuïtat, perquè com que ja vam fer un replantejament dels eixos, no?, a mitja, bueno, primera convocatòria, els eixos de treball, el pla de treball que ens hem plantejat és bastant assimilable al que ja havíem anat fent, tot i que hem incorporat algunes qüestions noves, no? Cap on ens plantegem anar, la qüestió està en que sí que veiem que hi ha problemàtiques a la ciutat que interpel·len també molt directament, no?, a les administracions públiques, com són l'habitatge, l'alimentació, no?, i que veiem que són qüestions, bueno, que són les qüestions més bàsiques que hauríem d'estar treballant les comunalitats i que pensem que és on hem de posar més esforços, no? Així com sí que la primera convocatòria crec que vam tenir bastanta feina en activar, no?, les diverses persones que pensàvem que podien ser subjectes d'aquest tipus de la comunalitat, no?, i d'enxarxar-se, com poden ser els joves, les associacions de veïns, els comerciants, bueno, tots els subjectes que et puguis imaginar, ara estem més a quines necessitats anem a treballar. I on hem posat més el focus, bueno, o un dels llocs on hem posat més el focus és en la generació de relat. Hem establert amb altres entitats un projecte que és l'Escola del Col·lapse, que vol ser una escola de pensament i debat, no?, també per activar persones, no?, en relació, doncs, això, a l'energia, l'aigua, els temes bàsics, l'habitatge, les cures i la comunitat, no? I després, a necessitats molt bàsiques com són treballar i enfortir el moviment per l'habitatge i evidentment també en col·laboració amb l'Ajuntament, doncs, que la taula per l'habitatge, que és un espai que en principi l'Ajuntament convoca, doncs, se segueixi convocant i sigui efectiu a nivell de feina, etc. I m'estic deixant, bueno, això, i ara ens plantejàvem, no?, si amb alimentació, menjadors socials, horts, que és una cosa que no hem tocat massa perquè en principi a nivell de ciutat hi havia alguns recursos, sí que ara volem intentar fer alguna cosa.
0: Doncs feina i projecte per endavant. Se'ns acaba el temps de l'entrevista, però sí que abans d'acabar m'agradaria demanar-vos, si us plau, si com a Cardedeu ens podeu deixar algun consell, alguna cosa que podeu dir... No, feu això, per favor, que perdreu molt de temps, o al revés, o sobretot poseu molta força en això, que és una cosa que no vam pensar i després hem vist. Consells com a vells que sou en el món de la comunalitat?
1: A mi se m'acut dir com que hi ha una part en què és molt important dibuixar un camí, no?, un camí cap on anar, però també és molt important tenir les orelles i els ulls ben oberts, perquè al final ens passa que molt sovint, no?, com nosaltres tenim molt clar la direcció i tenim molt clar què és el que volem fer, però pel camí ens passen molts distractors, que molts són molt útils, no?, i com els hem d'agafar molt fort, perquè al final són aliats i són coses que permeten que el projecte tiri endavant. I també n'hi ha d'altres, no?, com que al final són distractors i també ha de ser com, vale, aquest no és el nostre paper, aquesta no és la nostra tasca, com derivem-ho en un espai on sí que puguin ser-ho.
3: Sí, però tenim molt clar que a vegades quan redactes un projecte, bueno, això que deia l'Albert, no?, que és a dir, una cosa són els distractors i l'altra és que nosaltres passem per davant les necessitats de gent que ens, exacte, ve a dir, ei, ens interessa fer això al territori, que no pas el que nosaltres tenim redactat en un projecte, no? Vull dir que moltes vegades has de ser flexible en aquest sentit.
1: Que és molt viu, sí, sí.
2: Total, sí, sí.
4: Que no faci més, perquè...
0: Doncs amb aquest consell que ens deixaven des de la comunalitat de Vic, agermanats amb la comunitat de Cardedeu, ens arriba la música per acomiadar el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Clara, moltíssimes gràcies, Marc, moltíssimes gràcies, Albert, pels vostres consells, per aquestes reflexions compartides, perquè nosaltres segur que ens permetran intentar avançar amb el nord una mica més enfocat. Moltíssimes gràcies als tres.
1: A vosaltres.
2: Gràcies.
0: I a tots i totes vosaltres que ens escolteu i seguiu des de casa cada setmana. Gràcies una setmana més per acompanyar-nos. Ens reescoltem la setmana vinent amb un nou episodi de La Comuna.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per Ceuta d'aquí a final d'any. Vol dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes amb l'arribada de 70.000 migrants a la ciutat. De més d'aquests 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
3: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
2: De fet, Rússia ha reclamat avui al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exterior rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou a la crisi. Parlem del port de Palamós, que comença avui la part més intensa de la campanya dels creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales d'un total de 11, buscant així desestacionalitzar la temporada alta turística. Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en els mesos de més afluència i concentrar-la en períodes de temporada mitja o baixa. El port rep 65 escales de creuers amb un potencial de 65.000 visitants. I els Mossos d'Esquadra van enxampar aquest cap de setmana un cotxe a 180 km per hora i una moto a 201 durant un dispositiu especial de trànsit establert a les Terres de l'Ebre a motiu del Gran Premi del Canyís de motociclisme. Els fets van passar a la carretera N420 dins el terme municipal de Batea, un espai, concretament, on la velocitat està limitada a 90 km per hora. I el 2026 ha estat l'estiu més càlid de tota la sèrie climàtica de l'Observatori Fabra, amb una temperatura mitjana de 27,1 graus centígrads, clarament per sobre del rècord anterior, el de l'estiu del 2003. La calor excepcional no s'ha limitat al conjunt de l'estació. L'agost també ha entrat al podi dels mesos més càlids de la sèrie a Barcelona, estem parlant, i ha culminat un estiu que quedarà marcat per unes temperatures extraordinàries. Ha estat, a més, l'agost el segon més càlid de tota la sèrie a l'Observatori des de 1914.

0: escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Rússia ha reclamat avui al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exterior rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou a la crisi. El govern espanyol insisteix que té proves per assenyalar Rússia i Israel d'intentar desestabilitzar Espanya i la Unió Europea a través dels missatges que van portar 70.000 migrants a finals de juliol a la ciutat autònoma. Escoltem la ministra portaveu Elma Saiz.
3: Lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales tanto de Israel como Rusia amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa y por ende incluso la sociedad española.
2: Avui el govern espanyol ha aprovat un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a finals d'any per pal·liar la crisi. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Per cert, que Alemanya ha assenyalat també Rússia com a responsable de l'intent d'atac amb drons carregats explosius contra l'aeroport de Leipzig a principis d'agost. El ministre d'Exteriors alemany ha assegurat que la investigació ha detectat coincidències entre el patró d'atac, els aparells i la tecnologia utilitzada i els mètodes emprats per Moscou amb la guerra contra Ucraïna. Segons el ministre, l'incident forma part d'un seguit d'activitats destinades a desestabilitzar Alemanya. Com a represàlia, l'executiu alemany ha anunciat el tancament de l'últim consulat de Rússia que quedava a la ciutat de Bonn i també noves sancions imposades des de la Unió Europea. I Societat Civil Catalana ha presentat un escrit al Tribunal de Comptes demanant comprovar l'origen de 5 milions d'euros que l'entitat vincula a l'organització del referèndum de l'1 d'octubre abans de pronunciar-se sobre la llei d'amnistia. Entre les persones incloses en el procediment hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i diversos exconsellers. 9.004 estudiants s'han matriculat de la prova d'accés a la Universitat de l'ESPAU en la convocatòria extraordinària de setembre, que tindrà lloc demà, dimecres, dijous i divendres. Els alumnes inscrits es distribueixen en 22 tribunals. La xifra de matriculats suposa un increment de 770 estudiants respecte a l'any passat. I el Mercat de Nit torna dissabte dia 12 de setembre a Tarragona amb la seva setena edició. Com a novetat, tres xefs convidats, Moa Quac, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà 40 varietats de tapes diferents per fer tastos gastronòmics.
4: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: ¿Algo que declarar?
1: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
2: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
4: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir atents a la sintonia del Rock and Classics. Seguim amb monogràfics dedicats a un any en concret de la dècada dels 80, on recordarem a cada programa els grans èxits que van sonar aquell any. I en aquest programa repassem els èxits de
5: 1981.
4: Com aquest que ja sona, de la mà de Depeche Mode. I Just Can't Get Enough, un dels seus primers èxits.

0: Uns joveníssims Duran Duran triomfaven el 1981 amb un dels seus primers èxits, Girls on Film. Què passava el 1981? Doncs que hi va haver a Espanya el cop d'estat, el 23F. També hi va haver el primer vol del transbordador espacial Columbia. Entre naixements podem destacar dos futbolistes, Zlatan Ibrahimovic, futbolista suec, i el camerunès Samuel Eto'o. Algunes de les efemèrides de l'any 1981.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock.

anys 80, una dècada interessantíssima per la música heavy. Aquesta, una de les seves bandes són representants de l'any 1981, Blackfoot, i amb el tema Dry County. Seguim amb un altre tema heavy que sonava aquell 1981, de la mà dels Blue Oyster Cult, i aquest Burning for You.

Aquest va ser probablement el músic austríac més conegut de la música pop dels 80. Falco. Va néixer el 1957 a Viena, Àustria. Va morir al febrer del 98, molt jove, a causa d'un accident de cotxe a la República Dominicana. Ens va deixar molts i grans temes. Aquest va ser el seu primer èxit, llançat inicialment en format senzill. Es deia Der Kommissar. Seguim ara amb uns clàssics de la música

0: Funky amb Earth, Wind and Fire i el que va ser el seu èxit d'aquell 1981, Let's Groove.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Aquest és un d'aquells grans temes que ens van deixar als 80. Don't You Want Me, un single extret del treball Dare que els britànics Human League van llançar aquell 1981. Ells eren una banda formada a Sheffield el 1977 i que es van fer famosos primer dins de la música electrònica New Wave i després dins del pop doncs, més ple de sintetitzadors. Tots uns pioners. Seguim amb més temes de 1981, ara aquesta clàssica de Kim Carnes anomenada Bette Davis Eyes.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock en clàssics.

Una banda fantàstica, molt completa, la que ens portava molt bons temes aquell 1981. Es deien Foreigner, aquest era el tema Waiting for a Girl Like You. Anem a escoltar encara un tema més de Foreigner, Urgent.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Estem al 1981, l'any en el que van morir dos músics il·lustres, Bill Haley, nord-americà, i el jamaicà Bob Marley. I també un any en el qual sonaven èxits com aquest Imagination dels Flashback.

0: Un tema amb un títol molt eloquent, Sex, Drugs and Rock and Roll, de la mà de Ian Dury and the Blockheads. Aquest era el seu treball de 1981, Jukebox Dury. Enfilem la recta final del programa del Rock and Clàssics d'avui, dedicat a l'any 1981.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Clàssics.

0: Ells es deien Gillan, és una banda que va néixer a finals dels 70 que feia aquest hard rock doncs, tan divertit, tan rocker també. Aquest és el tema New Orleans que podem trobar dins del seu treball de 1981, Future Shock. Estem escoltant els últims minuts del programa d'avui que han dedicat a l'any 1981. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.

0: facebook.com/rockandclassics.esteballó.
1: twitter.com/rocknclassics.
2: Esperem aquí les vostres contribucions, els vostres comentaris. I marxem amb el treball que publicaven els britànics de Genesis amb Phil Collins al capdavant aquell 1981. Aquest era el tema que li donava títol, Abacab. Adéu-siau, gràcies per seguir-nos.

0: casa 10. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: de 10. Són les dues.
1: Ràdio Cardedeu 90.7